en espectacle. I avui, amb tot el que suposa tenir presència per les signatures i les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, fa que sigui superlatiu. Cassanyes va cobrir dos tours de França, entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmitir doncs, una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris vaja, enviaven els seus corresponsals a cobrir el tour, compartien despeses del cotxe de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un tour i el van trucar des de casa dient-li que havia tingut un fill. El cotxe dels periodistes sempre anava davant del que seria el gruix dels ciclistes. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols, temps d'equips mítics com el CAS, el TK, el Supercer i el ciclista com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Tubero o Francisco Gálvez. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coneixíem, doncs, i coincidíem en molts llocs. Ens explica com anava, doncs, a l'etapa per poder il·lustrar les cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que se'ls proporcionava a l'organització del tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, tenien que utilitzar la centraleta telefònica portàtil del tour perquè hi havia carreres. Una trucada a Cobro Revertit, on narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers a les redaccions, el que gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts per altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven, doncs, a la seva gran passió. Recordem que aquest pròxim 5 de juliol el tour passarà per diversos pobles de la demarcació: Tarragona, Altafulla, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. És el pas dels ciclistes, el qual és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Taló d'Acer, a la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era que què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien el segell de Iugoslàvia, malament. Per sort, no els hi van mirar el passaport. Recordem, doncs, que Cunit prepara aquesta organització pel pas del Tour de França per aquest 5 de juliol, on la ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas del complet de la caravana de l'organització dels ciclistes fins a les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. A l'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions i o incidències. A l'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta el trànsit local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de la circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a plaça de la Vila, on tindrem com a pregoner Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional festival Ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i el chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castellafocs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda, el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i

0: Hi ha gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves Diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judic de Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar doncs la Festa Major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles d'associacions locals que fan possible també aquest ventall tan ric d'activitats i que convidem doncs a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. És per això que durant tota la programació de Ràdio Cunit anem sentint també l'himne oficial d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. I a més, també el nostre company Guillem Estadella doncs, tindrà el plaer de ser el pregoner d'aquesta festa d'enguany, el qual obre i el que ens convida doncs, tothom a participar-hi.
1: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió, per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre, bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
0: I més a més també el nostre company Guillem Estadella està d'enhorabona. Doncs dins del seu programa dels taroners que es pot sintonitzar cada dia de 3 a 4 de la tarda a RAC1 ha batut rècords d'audiència i al qual doncs també des de Ràdio Cunit vam participar en aquesta felicitació a la qual vam sortir també a través dels micròfons de RAC1.
2: Avui els taroners hem fet rècord històric. Cada tarda de 3 a 4...
3: Ai, ai!
2: Som 120.000 oients!
1: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí. Per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva, vull dir, que per dir-li. I gràcies que a Ràdio Cunit...
3: Per agrair-li, sent dir d'això...
2: Sense Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
3: Saps que agrair-li era un japonès?
1: Agrair-li, que era indonès. He trucat a Ràdio Cunit.
4: Ràdio Cunit, diguem.
1: Jaume, bon dia, què tal? Sóc el Guillem Estadella, tot bé o què?
4: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
1: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
4: Sí, sí, fes magazín.
1: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
4: Moltes felicitats.
1: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit. I dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
4: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
1: No, a tu, perquè tu em vas acollir. Vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
4: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després a l'informatiu.
1: Fas el magazín i l'informatiu?
4: Sí, quins remeis. Hòstia. No hi ha ningú més.
3: Clar.
1: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
4: Home, i tant, clar que sí.
1: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe pels taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones-te la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
2: Què dius?
1: A Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
2: Que macos.
4: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons l'AGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapés amb 403.000 oients, 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Sagarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí doncs felicitem al nostre company Guillem Estadella per molts anys més i com no nos també a tot l'equip de RAC1.
1: Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ara sí, estupendo, Jaume.
4: Sí, m'he trencat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil. No, no.

0: que copis.
1: És el millor, el Jaume, de veritat, eh?
2: Ostres, que bé.
3: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella. És
4: un normal, home.
5: Un passo de conya.
6: Pues vinga, anem.
7: Però encara tenim més felicitacions, no només al nostre company Guillem Estadella, sinó que també volem felicitar des de Ràdio Cunit i també des de l'Ajuntament, que també volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sasebes és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. I parlant de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, recordem que ja tenim aquest 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, a què podrà concórrer aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys, on la participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits i no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi a l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiu@poesia.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i el pseudònim al final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon i DNI. En cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacteu amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen premis com, per exemple, el tercer classificat amb trofeu, el segon classificat amb trofeu i el primer premi classificat, doncs, trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeus que tindrà lloc el proper diumenge 26 de juliol a 1:15 de migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals s'inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportunitat, doncs, i notificació dels participants, així com de la seva interpretació, on l'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigués reflectida en aquestes bases. O sigui que des de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit ens animen a participar d'aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026, el que obre, doncs, les seves activitats de cara a aquest estiu, com també, per exemple, els castells de sorra o també el concurs de truites i repostaria que s'enmarquen dins de la festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. Però encara tenim més notícies, i és que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a 2:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez, recordem, va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010, i des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit enguany, doncs han programat una nova conferència al grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, on Miquel Aldadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destacant la família Marquès amb la masia de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla o la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complourà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi doncs, cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I recordem també que el proper dia 3 de juliol al Passeig Marítim, davant de l'oficina de turisme, tornen les nits vol al mar amb les Loques del Panda. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vol al mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen en inscripció prèvia. A més, tenim sortida patrimonial. Les Masies de Cunit, el proper 4 de juliol a 6:45 del vespre. Una altra novetat. Recordem que el punt de trobada serà a la Masia de Cal Segú a 6:45 del vespre, com dèiem, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026. Som artistes, paraules de colors. Dilluns 6 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que ahir es va celebrar una nova sessió del ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que podeu consultar l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels canals oficials al Consell Comarcal del Baix Penedès. També ens recorda que ja has obert el termini per a sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o menys, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació acaba aquest 10 de juliol a les 2 del migdia. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat a la seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de Rumicup, Domino, Parxís, Petanca i Bitlles Catalanes. Però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer d'aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar a la formació Prevenció i Intervenció contra l'Assetjament Sexual i o bé per raó de sexe, una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció i preguntes habituals. El proper dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. I també us recordem que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Recordem que el termini de presentació caduca el dia 2 de juliol. Avui és l'últim dia. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant, dels immobles i subvencions, les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, ajuts per retirar residus de material aïllant de construcció amb amiant, doncs el que podreu doncs, consultar a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. El que, si vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa, et conviden a participar de la formació de selecció perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recordeu que tindrà lloc el proper dia 7 d'octubre de 10 de matí a 2 de migdia a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. I no tenim temps per més, ara, doncs, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre us oferim, doncs, tots els dies de dilluns a divendres de 10 del matí a 11:15 i també, doncs, a partir de 2:15 del migdia, a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit. Ara, per això, us deixem amb la informació meteorològica, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. El nostre company, en Josep Miró, a que a continuació ens ofereix el temps. Endavant.
0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.
5: Inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
6: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
5: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns, donen suport als pressupostos, han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
10: Chavalote, estás sintonizado el 107, Ràdio Cunit.
11: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cunit 107.0.
9: Buena, esa me gusta.
12: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
13: Desde que descubres la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien.
9: Radio Cunit, Radio Cunit. La ràdio més refrescant de la Costa Daurada.
7: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
14: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la jornada transcorregent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Parlant de línies, anem a la R3, on degut als treballs de millora tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig, a Puigcerdà. També a la R16 tenim el tren de l'estació de França cap a Tortosa, que circula amb una demora de 3/4 d'hora derivada d'una incidència per causes operatives. A Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. A més, a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. També a la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, amb servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar, pràcticament tot el dia, o amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer, doncs, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, ara que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal, com es presenta el dia? Amb quina cançó ens proposes?
1: Doncs avui proposem una cançó típica d'aquestes d'estiu, perquè és Senyor Extraterrestre, ja que avui és el dia dels ovnis.
0: Ui, avui és el dia dels ovnis? Caram!
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bueno, també recordem que cada 11 de cada mes ho és a Montserrat, també, eh? Però, bueno, avui deu ser el dia internacional de tots, eh?
1: Avui és el dia internacional.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Internacional.
0: I anem amb aquest tema musical, veritat?
1: Sí, Senyor Extraterrestre.
0: D'Ivan Gallego. Doncs moltíssimes gràcies a Núria, que vagi de molt bé, i si ho volen ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, és moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs. A la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí.
0: Amb la nostra secció particular, el cuponazo que ens arriba procedent de Tarragona amb el nostre company Juan Coma, que ens facilita, doncs, les combinacions guanyadores. Comencem, doncs, pel que seria el sorteig mídia de la 11, on la data premiada va ser el 20 de juny de 1978 amb el 2 de trèvols. El cupó diari, el 91.264, 91264 de la sèrie 24.
1: Bendito cupón, de la miseria mi me sacó. Bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salón.
0: La dupla de la 11, el 7. El triplex de la 11, el 329, 329. I la super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 7, 9, 13, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 80 i 81. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita, com sempre, Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí el nostre cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui la situació marítima està una miqueta més moguda, o clarament més moguda que en dies passats. Això sí, amb un dia estable, assolellat, una mica de vent, un vent que serà de mestral ara fins a mig matí, de força 2, puntualment 3, i en una miqueta a garbí abans de migdia, i a la tarda a xaloc, quan es reforçarà amb cops de força 4 i puntualment 5. Això farà que, com dèiem, la mar estigui més moguda. Amb marejol destacable, hi ha hores d'ara durant tot el matí, amb onades de 30-35 centímetres al matí, i a la tarda fins i tot poden acostar-se al mig metre. Per tant, compte avui que la situació marítima estarà una miqueta més moguda que en dies passats i podríem veure algunes banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada aquí a l'Avinguda de Barcelona, 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'Avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell, on el seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. 977 69 27 38.

0: ¿Sabías que...?
1: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.

0: Efemèrides.
1: I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un dijous... Ai, no, un dijous, no, un 2 de juliol, un 2 de juliol d'altres anys, eh? Que podria ser un dijous o un dilluns o el que sigui, vaja. Comencem, doncs, a l'any 455, Déu-n'hi-do, lo lluny que anem, eh? Els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables, es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. Déu-n'hi-do. A més, el 553 a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople que comença el 5 de maig. El concili condemna el nestorianisme. A partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, seguim endavant i saltem un mil·lenni i pico més endavant, arribant al 1442 a Nàpols, on al fons el magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. El 1485, a Quàsar Monaire, avui Casa Morena, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la vila. I ja al segle XIX, el 1835, al port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. El 1858 també l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. I el 1888 a Barcelona apareix la publicació anarquista Tierra y Libertad que dirigeix Federico Urales. I ja al segle XX, el 1940, als Estats Units es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. El 1977, a Espanya, el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I el 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. A més, el mateix any, un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. I acabem el segle XXI, i més concretament a l'any 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I abdica i deixa el tro al seu fill Felip, i que regnarà com a Felip VI. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 2 de juliol... d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Simone de Beauvoir va néixer a París, França, el dijous 9 de gener del 1908. A més de ser la dona de Jean-Paul Sartre, va ser una novel·lista i filòsofa francesa, que va escriure assajos, biografies i monogràfics sobre política i societat. Però, sobretot, Simone de Beauvoir va ser una de les precursores del feminisme, potser la més important. Simone de Beauvoir va néixer al gener del 1908 a París. Gairebé va ser el regal de reis dels seus pares, una família de l'alta burgesia. Va rebre una educació catòlica i es diu que era un estudiant brillant, tot i que amb el temps va anar allunyant-se de la religió. Explica a les seves memòries que va ser un gran xoc per ella deixar de creure en Déu, doncs significava assumir plenament les seves pròpies decisions, els encerts i els fracassos. Com a bona ciutadana de París, Simone de Beauvoir va estudiar filosofia a la Sorbona, on el 1929 va conèixer Jean-Paul Sartre, de qui seria esposa i companya d'aventures. Acabats els estudis de filosofia, Simone de Beauvoir va exercir de professora en diverses escoles de França fins al 1943, quan va tornar a París per escriure la seva primera obra, La convidada. Durant la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi de la Ciutat de la Llum, Simone seguia a París, escrivint sobre els dilemes existencialistes de la llibertat, l'acció i la responsabilitat individual, temes habituals a la seva bibliografia.

0: Simone de Beauvoir participava activament als debats ideològics de l'època i va assumir el paper d'intel·lectual compromesa, atacant sempre la dreta francesa. Tenia, sens dubte, un pensament revolucionari per l'època en què es trobava, i entre les seves frases més famoses trobem una que diu «Canvia la teva vida avui! No juguis amb el futur! Actua ara, sense retras!». Simone de Beauvoir també es va atrevir a parlar d'homosexualitat fa 70 anys. Deia que en si mateixa la homosexualitat és tan limitada com la heterosexualitat. L'ideal hauria de ser estimar un home o una dona, un ésser humà, sense cap por, sense cap restricció i sense cap obligació. Les seves tesis defensaven que cadascú era responsable de si mateix, i això es va deixar veure a les quatre autobiografies que es va escriure. Amb aquesta tendència donaria tot tantes voltes, i tenint a Sartre de marit, Simone de Beauvoir devia tenir fins i tot mal de cap de tant filosofar. Simone de Beauvoir va ajudar a fundar la revista Temps Moderns amb el seu marit i la seva colla. El primer número es va publicar el 15 d'octubre del 1945 i ràpidament es va convertir en un referent polític i cultural del pensament francès de mitjans del segle XX. El 1949, Simone va publicar un dels seus llibres més coneguts, El segon sexe, una profunda anàlisi del paper de les dones a la societat. Simone de Beauvoir va elaborar una història sobre el rol de la dona i va analitzar el que ell anomenava opressió masculina. Afirmava que la dona era exclosa dels processos de producció i quedava confinada a treballar des de casa i a fer-se càrrec dels nens. Així perdia tots els vincles socials i, amb ells, la possibilitat de ser lliure. Simone de Beauvoir va analitzar la situació de la dona des de diversos punts de vista i va acabar destruint els mites femenins perseguint una autèntica alliberació. El segon sexe, en certa manera, va donar el tret de sortida al feminisme modern, del que Simone de Beauvoir és el gran referent. Sense anar més lluny, el 2008 es va crear en el seu honor el Premi Simone de Beauvoir per la llibertat de les dones. Als anys 50, Simone de Beauvoir i les seves amigues van fundar la Lliga dels Drets de la Dona, organització a la que es dedicaria amb cos i ànima. Però a part del feminisme, Simone tenia temps per altres coses. El 54 va guanyar el Premi Goncourt per l'obra Els mandarins, on tractava de les dificultats dels intel·lectuals de la postguerra per assumir la seva responsabilitat social. Sempre posant el dit a l'anafra, el 68, com no podia ser d'altra manera, Simone de Beauvoir va solidaritzar-se amb els moviments estudiants que van prendre els carrers de París. I és que Simone de Beauvoir va ser una lluitadora incansable per tots els drets humans, ben bé fins al seu últim alè, que es va produir el 14 d'abril del 1986. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a
2: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: La Marina está morena.
2: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara.
6: Los mejores.
2: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-740335, 722-740335. Local Social Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona. Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
7: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: El Santoral i aniversaris. I ara sí, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només tu, sinó també a tots els turistes que tenim aquí al nostre poble.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Telefono 977-674918.

0: www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns aquí, estuveràs, i com sempre, doncs en agraïment a la vostra participació, us en dureu un numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Memol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Ell, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyeria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony també ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, també un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13 davant mateix de la policia local. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Sau de Calafell. També al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones a costar mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Al Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones aquí a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia també ens ofereix un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Saborea també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, també un lot de pollastre a l'as, amb patates al caliu, amb polla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, aquí a Cuni. També, a més, amb una consumició gratuïta mentre esperes la comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, com ha de ser, eh? I la cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat també tenim la Penya Bètica de Comarruga, la que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I la Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutrilla número 4. Al local social al Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres aquí al passeig marítim número 5. A més, la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria i pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda del Font número 8. També la bodegueta dos vermutacos es pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol davant de l'església, a la teura copra directa a l'adito de la diligència. I la diligència, també dos vermuts més aquí a la plaça Sant Cristòfol davant de l'església, a l'adito de la bodegueta. També la peixateria Cunit ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo aquí al carrer Empar Nadal. I la xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. I a més es pot demanar, tot això molt més com sempre aquí des de la nostra sintonia, el Cunit al dia, que com sempre tu ets el protagonista, i més ara amb el ventilador que serveix també per fer passar la calor. Sí senyor! I sense més preàmbuls anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2026. Volem felicitar a Sana Diosdado, a Gapio, a Antonio Balducci, a Liston, Bernardino, Bonifaci, Sirio, Crescenziano, que pareix italiano, Eutichiano, Felicissimo, també Déu-n'hi-do, Sant Fèlix Màrtir, Sant Francesc de Jerònim, Sant Joan Menó, Sant Joan Francesc Regis, Sant Julià, amb accent a la A, Sant Just, Sant Juvenal, Liberat, Longí, Marcià, Martinià, Màxim, Moneguendis, Udó, Procés, Rugat, Rústic...

Tim, Servo, Sinfurosa, Swinton, Urba y Vidal. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A destacar Lindsay Lohan, que en fa 40 i ben posats, eh? Nascuda a Nova York, eh? Tal dia com avui, de l'any 1986. Famosa actriu, model i cantant nord-americana, on des de 1992 ha participat en nombroses pel·lícules de les que destaca Freaky Friday, el 2003, Mean Girls, el 2004, The Canyons, el 2013, Falling for Christmas, el 2022, i Easy Wish, el 2023. El seu àlbum Speak, doncs, va vendre 1 milió de còpies als Estats Units. El 2004, Lohan va guanyar el premi a l'actuació revelació en els MTV Movie Awards. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. I per tots ells us dediquem aquest tema musical, com sempre, de la festa major de Cunit, mullats i els cremats, per fer ambient, sí senyor! I ara que aprofitem també per donar numerets, eh? Atenció, amb el 315, Carolina Fernández, amb el 316, Ferran Serra, 317, Joel García, 318, Eduard Revert, i amb el 319, Francesc Giral.

0: I per fi ja tenim a l'altre costat del fil telefònic Agustina Lamorda. Recordem que avui és dijous, dia de Mercadillo Municipal, al nostre poble, i que el trobem aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina Lamorda, la guiada, tenim a l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal estàs? Molt bon dia!
1: Molt bé, Jaume, molt bé, molta calor.
0: Ha costat, calor. Ha costat trobar-te. Avui anem molt malament de temps, o sigui que anem a gra. Com tenim el Mercadillo avui?
1: Avui el Mercadillo no se podia estar, Jaume.
0: Sí?
1: Massa calor, la gent agobiada.
0: Vaja.
1: De tot, de veritat,
0: ah, de tot. Sí, sí. Bueno, doncs escolta, amb tot això, què farem avui per dinar?
1: Avui, mira, avui, a veure, me'n vaig a casa la meva Montse, però tenim macarrons.
0: Ah, molt bé. I com els fas, sí,
1: Paco,
0: els macarrons?
1: Paco fa macarrons.
0: A la boronyesa? A la boronyesa, són els macarrons?
1: Sí, després lo gratinarà, i bueno, perquè fa unos macarrons buenísimos.
0: Mm.
1: Después, un buen bote de...
0: Gazpacho.
1: ¿Cómo se dice? De gazpacho, que no me sortía.
0: Ah, molt bé.
1: Y después, pues, melón. Y melón també tenim. Hoy, gracias a Dios, tenim cindra que han comprat... Meló.
0: Ah, molt bé.
1: I un bon plat de macarrons.
0: Caram.
1: I això és el dinar d'avui.
0: Perfecte, doncs en posem una nota i ja se'ns fa la boca aigua. I quin consell ens vols donar avui?
1: A veure, consell... A veure, que no vull veure ni jo ni ningú el que està passant.
0: Què està passant?
1: Home, d'aquestes persones que moren tant...
0: Ah, el terratrèmol.
1: Ai, això te posa malalt.
0: Sí, oi?
1: Per favor.
0: Bueno, doncs des d'aquí... Calma i bons aliments, com ha de ser, eh? I, escolta'm, a quines cançons vols dedicar avui?
1: Pues mira, quina cançó podia dedicar que tingués esperança d'aquesta persona.
0: Sí?
1: Resistiré, que és la millor.
0: El resistiré del Duo Dinàmico, perfecte.
1: A
0: doncs...
1: A veure si poden resistir.
0: Molt bé.
1: Que no morin tantes persones, que fa molta pena. Sempre hi ha alguna cosa. Y sobre todo las personas que tienen dinero que colaboren.
0: Perfecto.
1: Porque nosotros podemos donar algo, pero no podemos donar amor. Pero hay personas que tienen más dinero, más.
0: Doncs mira, ja està començant a sonar aquest tema musical. Doncs escolta'm, Agustina, ho deixem aquí, que s'ha estirat temps a sobre. Moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Vale. Escoltem aquest tema de resistir i que dediquem a tota aquesta gent necessitada, a la qual, doncs, enviem molts ànims i ens solidaritzem. I acabem, com sempre, amb la sardana dedicada als petits dansaires, d'acord?
1: Sí, i sobretot aquesta demanda que tenim de fer Ràdio Cunit, que se'n recordi, que també nos en recordem molt d'aquesta persona.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Agustina. Petonets i abraçades i fins la setmana que ve, d'acord?
1: La setmana que ve, si Déu vol.
0: Perfecte. Adéu-siau. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura depèn de com el govern abordi l'habitatge, rodalies, educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els joves que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: A cada tribu, salta i viu amb Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modular.
4: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
8: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
4: Dexter Ferruy.
6: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
4: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Joyería Castillo.
11: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
10: Joyería Castillo.
11: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
10: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
11: ¿De qué?
10: De ser feliz.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
0: Churrería Velo.
12: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
0: Velo.
12: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com...
0: Velo.
12: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
0: Velo.
12: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
0: Velo.
4: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás. Un italiano vero.
13: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casulana, especialistas en calçotades, denominació d'origen, IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim. Això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se. Però, clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per real decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se el Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia. Así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santa Maria vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa Maria recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores. O sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hungría 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puska, que lo eliminó, y cuando Puska volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment doncs, de donar pas al Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, molt bé.
2: Què tal, com va el Tot Natura amb aquestes calors?
3: Bé, encara, com que hem triat rutes altes per aquests mesos més calorosos, doncs encara ho portem bastant bé. La setmana passada vam fer una travessa pels rasos de Peguera, pujant al cim més alt del massís al padró de 2.075 metres, però amb una particularitat que vam fer un recorregut doncs menys conegut, baixant per un torrent, pel torrent de les Collades, entre el Coll de Catarí i el Pla de la Bassella, vam haver de suportar els efectes de les ventades de la primavera passada, sobretot el mes de març, en què hi havia molts arbres tombats i vam anar més per les branques cap al terra. Va ser una gincama de pujar i baixar arbres, vorejar per sota, per sobre. Va ser una miqueta més pesat, però també ens en vam sortir. Va ser una anècdota puntual i una miqueta que va fer que la sortida fos més exigent. Aquesta setmana, en principi, no tornem en zones altes del Berguedà. Si anar veníem dels rasos, ara encara pugem un graonet més i anirem a la Serra d'en Sija per fer una travessa doncs menys coneguda de les habituals en aquesta zona, ja que anirem des de l'aparcament del Museu dels Dinosaures de Fumanya i acabarem al Bosc de Palomera o a la Pleta de la Vila, al cantó de Saldes. És un recorregut en què farem dues opcions, una primera més assequible, que només creua la Serra d'en Sija, arribant als 2.150 del Pla d'en Sija, que és un recorregut de 8 quilòmetres i 600 metres de desnivell, mentre que després partirem el grup un cop a dalt a la carena i farem tota la carena per arribar fins al Cap Llitzet o la Gallina Pelada, passant per la Creu de Ferro i el Serrat d'en Sija. Per tant, recorregut atractiu, aquest darrer més llarg, de 12 quilòmetres i amb un desnivell de 900 metres pels que estiguin més acostumats, però fent dos nivells perquè així donar una miqueta més d'opcions a cadascú a poder-hi venir. En principi, de calor no n'hem de suportar i problemes amb l'arbrat no n'hem de trobar, perquè sí que hi ha rutes boscoses, que les rutes boscoses a la part baixa, però són camins molt transitats i principals i, per tant, no hem de tenir problemes doncs amb els arbres caiguts, com ha passat pràcticament des d'aquest hivern i primavera, pràcticament en totes les rutes que ens hem trobat, però en cap d'elles res semblant al que ens vam trobar la setmana passada. Per tant, sortida aquest dissabte de través de Sija a les 7 del matí de Cunit, arribada a quarts de 8 del vespre, i com sempre doncs amb autocar, cal portar l'esmorzar, el dinar, calçat de muntanya, i els pals poden ser també força aconsellables. Si algú està interessat, tenim places. Queden algunes places disponibles i si algú està interessat pot optar a elles o enviant un correu electrònic a mediambient@cunit.cat o trucant directament a centraleta de l'Ajuntament al 977 67 40 80 i demanant permís i enviant i la Susana els informarà d'aquesta propera sortida on ja ens passarà el contacte per fer la inscripció.
2: Perfecte, en prenem una nota i, a més, també ho recomanem perquè també personalment doncs, un servidor fa com uns 25 anys que hi va estar ara en aquella zona. No sé si també passareu per... Bueno, jo recordo que hi havia també pobles abandonats. Hi havia Moripol, Bonet, no sé si passareu per algun.
3: Sí, no. Aquests estan més al cantó de Ponent, més al cantó de Lleida, diguéssim. Uh-huh. Nosaltres, doncs, anem des del... Fem la travessa de sud-est a nord-oest. Anem de Fumanya pujant des de Fígols, passem per Fígols, ens deixa l'autocar, ens deixarà a Fumanya i llavors doncs, nosaltres doncs, no creuem cap d'aquests pobles. No, no venen de pas i tampoc no fem la travessa pel serrat de la Roca de Ferrús perquè és molt dreta i amb la calor, tot i que és una zona boscosa, es pot fer més dur i per tant doncs, anem directes des de Fumanya, que és un camí doncs, que puja relativament bé, només té dos pendents una miqueta més fortes, però amb un replà al mig molt progressiu que fa més còmode la pujada cap al pla d'Ancilla. I llavors els plans sí que en veurem el refugi de la Serra d'Ancilla, els que fem el cim de baixada i passarem, que probablement és on dinarem, i els que facin la travessa doncs, ja dinaran a la pleta de la vila, que també hi ha una cafeteria i és una zona on hi ha una zona de tirolines i un parc de lleure i amb un parell de miradors molt atractius, un sobre la Ribera Salada i l'altre sobre el magnífic Pedrafort, amb una de les vistes més boniques que es poden veure des del Pedrafort, que és justament des d'aquí, des de la pleta de la vila o del parc de Palomera.
2: Déu-n'hi-do, eh? I tant, totalment recomanable aquesta sortida. I no sé si ens vol fer alguna prèvia per de cara més endavant.
3: No, hi ha més prèvies. Bueno, perquè després d'aquesta sortida, el dia 11 ja no fem sortida, i després ja comencen les dues travesses d'estiu. La setmana d'hotels, que aquest any anirem a Irlanda del 19 al 25 d'abril, i aquest any hem pogut tornar a recuperar...
2: Perdona, del 19...

0: cabeza de Lomitas per l'Anillo Zoldano i serà del dia 29 de juliol al 4 d'agost. 8 dies, 88 quilòmetres de recorregut, de travessa, i 6.000 metres de desnivell acumulat pujat i baixat. Per tant, recorregut exigent, amb un grup reduït de 16 persones i que també ja compta amb totes les places exaurides. A mitjans d'aquest mes farem públic el programa de sortides d'estiu, que s'allargaran els dimecres a partir del dia 5 o 6 d'agost, i llavors doncs, la resta dels dimecres del mes farem sortida de tarda, com ja és ben habitual aquí al voltant de Cunit.
1: Sí, les sortides urbanes que fèiem aquí.
0: No, molt... urbanes no, eh? No. Urbanes són les que fa turisme, que són més pel patrimoni. Aquestes, val, doncs, són sortides de muntanya. Anirem a l'Avenc, anem al Jaciment Iber, anirem també a fer un recorregut al voltant del Foix, i una travessa cap a Cubelles per la zona de costa. Per tant, els recorreguts més aviat clàssics, els tipis que fem de tarda, d'estiu, perquè Cunit no és només turisme de sol i platja.
1: Perfecte, doncs en prenem bona nota. Abans d'acabar, tornem a recordar les vies de contacte per més informació a la qual doncs, la gent vulgui contactar amb vosaltres.
0: Molt bé, telèfon de centraleta 977-6740 i preguntant per Medi Ambient, i si no, doncs a l'adreça de correu electrònic de mediambient@cunit.cat.
1: Perfecte, doncs en parlem, molt bona nota, moltíssimes gràcies, Josep Miró, que vagi tot molt bé, molt bona sortida, i si Déu vol, doncs ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent.
0: Molt bé, així ho farem, que vagi molt bé.
1: Igualment, una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí, doncs, el Tot Natura, que com sempre es arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs.

Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils entre les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va témer que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus. A les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Antòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1985. És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. De tota forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista des dels jardins que hi ha entre ella i la Hagia Sophia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet
de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre quatre pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant tres segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita, que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador, i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Per als amants de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar. També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bòsfor. El pont de Galata creua la Banyador i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bòsfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels centres també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar, amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de dos o tres dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli.
En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Camaiquely. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguí humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat disposada tan estratègicament permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupulós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de False Friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, Llac dels Cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell,
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu Mole. Talp és Mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu Bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu Turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu Tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu Cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és Fox. Repeat after me. Fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home, but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa, ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk, el Jack sempre treu el gos a passejar, i en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix. La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit o we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ella es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now. She is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always wants to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi.
La sisena frase, I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs, la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, l'última frase. My sister is o my sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, my sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Si doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'Hockey Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: HDCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferru y Tateca.
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0 FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 2 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres 1 de juliol passat, a les 12 del migdia, al qual, doncs, des d'ahir ja es pot accedir a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Tindrem la gala inaugural, la ronda de comèdia 0708, Bona Gent, Eix Transversal, Les Guarres, ronda de comèdia 0808, EGB, La Riota, Daniel Sánchez, Impro i el Gran Bingo. Però encara tenim més notícies, i és que la policia local informa que aquest proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I és que a pocs dies diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, on que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i pels espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer en el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res destaca. Ja llavors era un espectacle. I avui, amb tot el que suposa tenir presència per les signatures i les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, fa que sigui superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 tours de França, entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmitir, doncs, una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics, dels diaris, vaja, enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses del cotxe de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un Tour i el van trucar des de casa dient-li que havia tingut un fill. El cotxe dels periodistes sempre anava davant del que seria el gruix dels ciclistes. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols, temps d'equips mítics com el CAS, el TK, el Supercert i el ciclista com Edi Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Tubero o Francisco Gálvez. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coneixíem, doncs, i coincidíem en molts llocs. Ens explica com anava, doncs, a l'etapa per poder il·lustrar les cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que se'ls proporcionava a l'organització del Tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, tenien que utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè hi havia carreres. Una trucada a Cobro Revertit, on narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers a les redaccions, el que gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts per altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven, doncs, a la seva gran passió. Recordem que aquest pròxim 5 de juliol el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació: Tarragona, Altafulla, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. És el pas dels ciclistes, el qual és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, a la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era que què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien el segell de Iugoslàvia, malament. Per sort, no els hi van mirar el passaport. Recordem, doncs, que Cunit prepara aquesta organització pel pas del Tour de França per aquest 5 de juliol, on la ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas del complet de la caravana de l'organització dels ciclistes fins a les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions i o incidències. A l'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'avinguda de la Font, que permetrà oberta el trànsit local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de la circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a plaça de la Vila, on tindrem com a pregoner Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional festival Ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i el chart DJ al solar de l'avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment aquest dissabte. Amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular, doncs, local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, per exemple, l'infantil, o sigui, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves Diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judic de Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar, doncs, la festa major és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles, associacions locals que fan possible també aquest ventall tan ric d'activitats i que convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. És per això que durant tota la programació de Ràdio Cunit anem sentint també l'himne oficial d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. I a més, també el nostre company Guillem Estadella, doncs, tindrà el plaer de ser el pregoner d'aquesta festa d'enguany, el qual obre i el que ens convida, doncs, tothom a participar-hi.
6: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió, per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre, bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. El dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
0: I més a més també el nostre company Guillem Estadella està d'enhorabona. Doncs dins del seu programa dels taroners, que es pot sintonitzar cada dia de 3 a 4 de la tarda a RAC1, ha batut rècords d'audiència, i al qual, doncs, també des de Ràdio Cunit vam participar en aquesta felicitació, a la qual vam sortir també a través dels micròfons de RAC1.
7: Avui els taroners hem fet rècord històric. Cada tarda de 3 a 4...
8: Ai, ai!
7: Som 120.000 oients!
8: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí, per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva. Vull dir, que per dir-li, gràcies que a Ràdio Cunit...
9: Per agrair-li, sentiu d'això.
7: Sense Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
9: Saps que agrair-li era un japonès?
8: Agrair-li, crec que era indonès. He trucat a Ràdio Cunit.
10: Ràdio Cunit, diguem.
8: Jaume, bon dia, què tal? Soc el Guillem Estadella, tot bé o què?
10: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
8: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
10: Sí, sí, fes magazín.
8: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
10: Hòstia, felicitats.
8: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit i dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
10: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
8: No, a tu, perquè tu em vas acollir, vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
10: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després de l'informatiu.
8: Fas el magazín i l'informatiu?
10: Sí, quins remeis, si no hi ha ningú més.
9: Clar.
8: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
10: Home, i tant, clar que sí.
8: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe pels taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones tu la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
7: Què dius?
8: A Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
7: Que macos.
10: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons l'AGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. Epa. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapé és amb 403.000 oients, 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí, doncs, felicitem el nostre company Guillem Estadella per molts anys més i, com no, també a tot l'equip de RAC1.
8: Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ara sí! Estupendo, Jaume!
10: Sí.
8: Això
10: m'he trencat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil.
8: No et preocupis. És el millor, el Jaume, de veritat, eh?
7: Ostres, que bé.
11: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
12: Això és normal, home.
13: Un passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
0: Però encara tenim més felicitacions, no només al nostre company Guillem Estadella, sinó que també volem felicitar des de Ràdio Cunit i també des de l'Ajuntament, que també volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sasebes és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. I parlant de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, recordem que ja tenim aquest 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, a què podrà concórrer aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys, on la participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits i no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi a l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota el pseudònim al correu premisalbaestiu@poesia.gmail.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i el pseudònim al final. En el cos del missatge de correu s'indicarà nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i DNI. En cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacteu amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen premis com, per exemple, el tercer classificat amb trofeu, el segon classificat amb trofeu i el primer premi classificat, doncs, trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació al premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeus que tindrà lloc el proper diumenge 26 de juliol a 1:15 de migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals s'inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportunitat i notificació dels participants, així com de la seva interpretació, on l'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigués reflectida en aquestes bases. O sigui que des de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit ens animen a participar d'aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026, el que obre doncs les seves activitats de cara a aquest estiu, com també, per exemple, els castells de sorra o també el concurs de truites i reposteria que s'enmarquen dins de la festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. Però encara tenim més notícies, i és que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a 2:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez, recordem, va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit enguany, doncs han programat una nova conferència al grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, on Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destaquen la família Marquès amb la masia de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, Masia Torrents, família Torrents, perdó, amb la Masia Torrents, la família Ferrer amb la Masia de Cal Pla o la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complourà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi doncs, cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I recordem també que el proper dia 3 de juliol al Passeig Marítim, davant de l'oficina de turisme, tornen les nits vora el mar amb les Loques del Panda. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. A més, tenim sortida patrimonial. Les Masies de Cunit, el proper 4 de juliol a 2:15 del vespre. Una altra novetat. Recordem que el punt de trobada serà a la Masia de Cal Segú a 2:47 del vespre, com dèiem, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026. Som artistes, paraules de colors. Dilluns 6 de juliol, a les 11 de la matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que ahir es va celebrar una nova sessió del ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que podeu consultar a l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels canals oficials al Consell Comarcal del Baix Penedès. També ens recorda que ja has obert el termini per a sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o menys, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació acaba aquest 10 de juliol a les 2 del migdia. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat a la seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rumicup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer d'aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar a la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe, una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció i preguntes habituals. El proper dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. I també us recordem que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Recordem que el termini de presentació caduca el dia 2 de juliol. Avui és l'últim dia. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant, dels immobles i subvencions, les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, ajuts per retirar residus de material aïllant de construcció amb amiant, doncs el que podreu doncs, consultar a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. El que, si vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa, et conviden a participar de la formació de selecció en perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recordeu que tindrà lloc el proper dia 7 d'octubre de 10 de matí a 2 de migdia a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. I no tenim temps per més. Ara, doncs, més informació en properes edicions aquest mateix informatiu, com sempre us oferim, doncs, tots els dies de dilluns a divendres de 10 al matí a 11:15 i també, doncs, a partir de 2:15 del migdia a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit. Ara, per això, us deixem amb la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró, el que a continuació ens ofereix el temps. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
13: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar, pràcticament tot el dia, amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó. Welcome!

dia d'una a tres de la tarda arreu de Catalunya, com ara mateix. Saludem a tots aquests i aquelles que, depenent d'on esteu, igual aneu a fer el vermut o a dinar, altres

Tarraco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un... algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki. Jordi Casas House.

remix de Pedro Díaz per una cançó que es diu Afrodance i que dona pas a Christian Marky, Summer is Magic, amb la veu de Solea.

des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.

Avui dia la gent cataloga la música. Això és Afro House, això és el que acaba de sonar. Música electrònica amb Didro, Show You Sexy. I això és...

Ah, vale, i no és melòdic. No, no, no, és tecno. Bé, el meu punt de vista és, doncs, una cançó que sona igual que l'altra. Està tot englobat, diguéssim, per similitud en els sons. I bé, d'aquesta manera està fet aquest programa, posant una cançó darrere l'altra que jo he escollit personalment perquè quedin ben mesclades. Encara que a vegades no hi quedin, oi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, ses illes. També ens podeu escoltar a través del podcast de Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Didro, Show You Sexy, aquesta bonica cançó de Trace. Això es diu Good Time.

0: casa. Casa tu casa. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra que me voy.

element conegut, productor amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i Tanzania.

dels anys 90 que es deia Belo Horizonte, que m'ha recordat a dos grans DJs que malauradament no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniel, Jesse Garcia, que també ens va deixar ja fa temps i que estava entre Bangkok, Amsterdam i Phuket. Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens han passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays.

Ei, Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya.

que no se sabia qui eren, però en realitat és un noi de Malta, es diu Hu, i des del seu segell, Un Bon Dia, és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrent. Sí. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor, a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
3: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, Luis Cobos, que és de La Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? Jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
1: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tiple, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació, tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu. Toca sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, als jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal, amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Riella, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres al vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet.

0: Aquesta era la perfecta por de llançar.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens

0: de l'Associacionisme Cultural Català denuncia que el text actual l'exclou. Exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ENS, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són un element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la cobla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la llei de foment de l'associacionisme o el projecte de llei del patrimoni cultural i material, que n'hem parlat aquí al Coplegen en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: www.triplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Castellà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit al Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, a motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre. Apunteu a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa. I les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda. Les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cruy i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: Coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi. També a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenigolada de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia a les 10 a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10 també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Vell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la sisia ballada de Sant Joan de les Abadesses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja a diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i de 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Vell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a 6:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània, a 2 de 8 també. A 2 de 8 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora que l'Ella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol hi haurà la Transegra amb una ballada amb la Copla Mongrins, i també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol les Festes Major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, a plec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è plec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 11:00 i a 5:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels Països Catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars d'arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomà, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més La balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant, les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de couple, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cublegeu força!

Hola família, hola mitja amics, aquí comença l'Espai Synergy, avui en especial de música 90 que estarà remesclada perquè disfrutis, sentis, ballis i com no amb aquesta sensació de bona música com aquest, Two Brothers on the Floor, Can You Miss Self. Això és Espai Synergy. Per cert, sóc Ivan Uriach, dues hores amb tu.

Avui estem una mica especial a la música dels 90 aquí amb una sessió de dues horetes llargueta on vas escoltar molts èxits dels anys 90 aquí a l'Espai Synergy. Hola, hola, això és la FM.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: estàs escoltant Space Energy. Espero que t'agradi aquesta selecció de la música dels anys 90.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

0: parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 3 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Des de l'Ajuntament de Cunit volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció, feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sescebes, és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. Amb aquesta notícia obrim, com també amb d'altres que van sorgint a través de la nostra redacció, i és que el passat dissabte, dia 27 de juny, es va celebrar la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Aquesta tercera edició ha comptat amb gairebé una cinquantena de curtmetratges presentats durant el període d'inscripció. El jurat, que estava conformat per Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, Patricia Salvi, productora i actriu, i Ivan Loma, estudiant de cinema i guanyador en anteriors edicions, van tenir-ho força complicat a l'hora de valorar les obres, donat a la gran quantitat i qualitat que enguany presentaven els curtmetratges inscrits. Es van poder visualitzar a la gran pantalla els 16 curtmetratges seleccionats per competir, 8 per la categoria d'independent i 8 per la categoria d'escoles de cinema. Els premiats per cada categoria han estat: primer premi, secció Escola de Cinema per Reflexión de un dios a un mortal, de Mario Latorre; segon premi, secció Escola de Cinema per Niñata, d'Eduardo Amado; tercera premi, secció Escola de Cinema per No sé què fer, de Xita Tiagui; primera premi, doncs, secció independent per La Pubilleta, de Dan Bravo; segon premi, secció independent per 9-16, de Pablo Balboa; i el tercer premi independent per Lo que nunca te dije, d'Adrián Portillo. A més, el festival va atorgar també 5 mencions especials als següents curtmetratges: Com a casa en lloc, de Josep Maria Domènech; La última jugada, d'Àlex Lorenzo; El foco caído, de Miguel Ángel Dionisio; El murmullo del agua, de Yuval Camín; I Allò que tenim, realitzat per l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit, en el marc del projecte Reacciona. L'alumnat també es va endur unes entrades de cinema gràcies a la col·laboració de Ocine. Des de l'organització es vol agrair a totes les persones que van participar i animar-les a presentar nous projectes a la propera edició del Films Cunit, així com també encoratjar-les a aquells o aquelles joves cineastes que encara no han mostrat el seu talent en públic a fer-ho visible. I amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els Arxius i el Tour Pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a participar-hi aportant fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Recordem també que la policia local informa que el proper diumenge, doncs, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour de França, també recorda Jaume Cassanyes, hi havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció, i és que Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes han corregut, doncs, la prova explicant que és una vivència única per a ciclistes i pels espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins cobrint el Tour com a periodista narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 425, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Ja llavors era un espectacle. Avui, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats que fa algú superlatiu. Casañas va cobrir dos tours de França, el 1976 i el 1977, i llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Casañas narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan les redaccions dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir el tour, compartien despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un tour. El van trucar des de casa i li van dir que havia tingut un nen. El cotxe dels periodistes sempre doncs havia d'anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa a través d'un canal de ràdio intern que el tour narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics equips com el CAS, el TECA, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero o Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coincidíem en molts llocs. Ens explicava que com havia anat doncs l'etapa per poder il·lustrar les seves cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia, a l'allotjament que els proporcionava l'organització del tour, al qual menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del tour perquè hi havia carreres per utilitzar-la i guanyar l'exclusiva. Una trucada a cobro revertit narrava doncs les cròniques per telèfon deletrejant els noms dels ciclistes estrangers. A les redaccions gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Casañas, que va començar doncs a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven, ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van arribar a ser una gran passió per ell. El pròxim 5 de juliol el tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Casañas. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien un segell de Jugoslàvia, podria complicar-se. Doncs, per sort, no els hi van mirar el passaport. Doncs recordem que les afectacions a Cunit pel seu pas pel tour seran la ronda que passa per la C31 aquest pròxim dia 5 de juliol, el que Cunit prepara l'organització pel pas del Tour de França, el que la ronda anirà per la carretera C31 que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà obert al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i el carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. D'altra banda, també Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, doncs realitzat per Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mama Duixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fogados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, dia 4 de juliol, amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns, dia 13 de juliol, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local també tindrà un paper protagonista.

casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Criceto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors de Hollyfest, amb teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorença González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Habana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar: la festa major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. I també recordem que aquest dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 de vespre, se celebrarà la 6a edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una conferència titulada Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, a càrrec de Miquel Altadill, escriptor i periodista, el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Amb motiu de la festa major d'estiu, doncs d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides i d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada d'entre 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i que al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des del 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada d'intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost. Amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics, l'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie Pim, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera edició, doncs celebrada amb el Fes Humor, el qual ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com La Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó.

0: Les entrades pels diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat i que es poden aconseguir a través del web oficial del festival a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros, on el ple comarcal, el ple del Consell Comarcal, va aprovar doncs, aquest passat dimecres inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió, com bé dèiem, inicial de 7,7 milions d'euros i que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten doncs, des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebit per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència a la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal completa, doncs, licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin en la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa, impulsada per l'associació Eixarcolant, busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut doncs, diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservin llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni immaterial que complementa el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espai de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha posat possible doncs, gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció a la nostra comarca, el Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també hi pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 i preguntar per Joel mitjançant WhatsApp o trucada o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatgers diaris al 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència a Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. Una notícia que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Com també a la nostra comarca, qual encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita perjudicials per la salut. Un tema que també ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals d'espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc avui, dia 3 de juliol, i també els següents dies, 17 i 24 d'aquest mes, a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà avui amb l'actuació de les Loques del Panda. Continuarà el 17 de juliol amb Tributo a las Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I per demà dissabte tenim una sortida patrimonial, les Masies de Cunit. El punt de trobada serà a la Masia de Cal Segur a 6:45 del vespre. Cal reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé posa't en contacte a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dilluns, dia 6 de juliol, també a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic, el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si ets autònom i vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al Cava, on Joan Jové, president de Jové i Camps, rep la medalla del treball president Macià. El guardó li serà lliurat al Palau de la Generalitat el dia 6 de juliol. I Mas Vilella també s'incorpora a la marca col·lectiva Corpinat. Ja són 23 cellers integrats al projecte. Unió de Pagesos es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent dramàtic de raïm. El descens del consum de vi i cava fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. S'encén la llum d'alarma. La previsió d'excés de raïm a la barema d'enguany genera preocupació. D'altra banda, la Ruta del Vi del Penedès commemora els 25 anys amb una festa de celebració al celler Mas Rodó de Mediona. I nou èxit de públic a l'edició d'enguany de la Nit dels Xarel·los. També Recaredo presenta el projecte de Corpinat Infinit i Freixinet és reconeguda entre les 100 millors empreses per treballar a Espanya. A més, la denominació d'origen Penedès tindrà dos reglaments independents per als escumosos i per als vins tranquils. I la Nit d'Enologia 2026 ha premiat el talent i les trajectòries personals en el sector. També Marta Vidal és la nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Adrià Rabadà deixa la presidència del Castell d'Or i tenim avanços a la gestió de la sequera a la vinya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens. Ara us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. Avui el temps es presenta molt estable, molt semblant al d'ahir i de ple estiu, amb domini del sol amb cel clar la major part del dia i tan sols hi ha hagut algun núvol alt a primera hora del matí amb tendència a anar desapareixent. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat una miqueta, s'ha dormit prou bé, entre 21 i 22 graus de mínima, però hi haurà molta contrast entre la nit i el dia, i la màxima avui estarà al voltant dels 30 graus arran de mar i de 31 a 32 a l'interior del terme municipal de Cunit, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble aterrà la primera hora del matí i marinada de migjorn o garbí, més reforçada al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tot continua igual, amb un dia més de sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge el temps serà estable i repunta la calorada. De fet, hi ha un avís, un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor entre diumenge i dimecres. I el té amb un temps estable, amb algun núvol baix a primera hora del matí, cel clar la resta del dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, però la màxima podria passar dels 32 o acostar-se als 33, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble, amb terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.

0: Agárrate-u, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, tate.
2: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
6: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
7: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
6: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
8: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.
7: 30 años de éxitos.
9: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons all shot viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de vito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
10: Podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunit. Cunit.
9: Hit Parade, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
2: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
11: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
12: Vibracions. Vibracions.
11: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
11: Amb DJ

0: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume Sens.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador. Divendres, weekend, cap de setmana, dia 3 de juliol de 2026. Comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga. Des d'ara i fins a 2:15 de migdia en format magazín i empalmant amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara tu ets el protagonista. Tenim unes vies de comunicació directes, les quals utilitzem i repassem per tots vosaltres, i no només els cunitencs i cunitenques, sinó també els nostres oients i el turisme que corre pel nostre poble.
3: The telephone number is 977-674918.
4: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telèfon 977-674918. 977-674918.
3: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
2: Radio Cuny, l'oficial del Tour de França, sí senyor, mon dieu, qu'est-ce que c'est magnifique. També recordem que tenim unes vies de comunicació telemàtiques. Tenim la nostra web, www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cuny de majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs, i en agraïment a la vostra participació us endureu el numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. I no et perdis també el sorteig dels 100% romàntics del dia 16 de juliol a les 9 de la nit. Un creuer per dues persones! Amb la FEC, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Camaleon Travel, l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I com, doncs, a banda de saludar a tots ells, també saludem a la nostra audiència i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García, als cultos tècnics, un servidor, Jaume Asens, un plaer acompanyar-vos des d'aquí, des del Ventilador.
6: Sumari.
2: I començarem fent, doncs, aquest cop d'ull a les portades dels diaris per desenar, doncs, tota l'actualitat que fa referència als diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, a posteriori, a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoreta més també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba des de la redacció del Ventilador els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en el dia d'avui. Pel que fa, doncs, a la R2 Sud, com també la resta de serveis de Rodalies i regionals, I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, com no, es mirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, de la mà de Núria Ruiz. A més, es mirarem quin és l'estat de les platges, quines són les banderes. Aviam si ens podem banyar, si tenim bandera vermella o bandera verda, com sempre, de la mà de Josep Miró. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 3 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I com no, doncs, també seguirem aprenent anglès amb OK Radio, de la mà de Gemma, de Gia Palau, També tindrem la secció del Mundial de Futbol, de la mà també de la xarxa, amb aquesta història dels Mundials de Futbol en ple Mundial 2026, També tindrem consells per la calor, de la mà d'Israel Rius. I com no, doncs, també el Megamix de la setmana, el mega sorteig de premis Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis i com no més també del Santoral, els aniversaris dels famosetes i l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic de diversos premis que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bijuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premio amb el carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, a Antiga Calona, dos esmorzars. Al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I el bar La Pinya també ens ofereix, atenció, dos esmorzars aquí al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lunch ofereix un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe. A l'Adito, de la Diligencia. Sí, la Diligencia, que ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol. A l'Adito de la Bodegueta, eh? I la Peixateria Cunit també, quas de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. La Xureria Belo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xulos o porres per dues persones. Xureria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xureria Belo, davant mateix de la policia local. Xureria Belo. Anant de Yoga Estudio Cunit, també una sessió de yoga o massatge, al carrer Major, número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles ens ofereix vermut i braves per dues persones. En visita les seves instal·lacions, que trobareu aquí, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. A més, la carnisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I al local social al castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya, a Travesses de Castanyaire, ofereix un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà ens ofereix també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4, a Comarruga. On al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, el que ens ofereix un sopar per dues persones al mateix local amb el seu entrepà i beguda, eh? La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco ens ofereix un fantàstic megalot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. I a més també consumició gratuïta mentre esperes comanda aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, eh? 159-161, local 2. El Pollo Loco. La discoteca Lou de Segur de Calafell ens convida també a disfrutar d'una de les seves fantàstiques sessions amb consumició per dues persones. A l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell, no et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Des d'aquí saludem a tot el personal. I la Girada de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17. I el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Que bé es pots demanar, eh? A més, tot això amanit amb la millor selecció musical, la que abordarem ens demaneu i a la qual, com sempre, us oferim a través de la nostra sintonia amb moltes més sorpreses i seccions de la xarxa de comunicació local de Catalunya i dels nostres col·laboradors amb aquesta programació estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit, tant de dia com de nit, encenint el ventilador per refrescar tot l'ambient des de la vostra sintonia i des d'aquí, des d'un servidor, Jaume Sense, qual us saluda, doncs, en aquesta edició d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. Divendres, cap de setmana, weekend, prèvia d'atur i el que faci falta, com no, ja ho saps, home, busca, compara i si trobes un millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home!
6: Un cop d'ull als diaris.
2: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. I comencem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. Tarragona dobla la inversió amb els pressupostos. Salvador Illa aconsegueix aprovar les primeres comptes de la seva legislatura amb el vot d'Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns. En fotografia de portada, tenim els focs que il·luminen Tarragona. El concurs de focs encén la nit amb accent valencià. I parlant de Tarragona, tenim 27.214 immigrants irregulars els que han sol·licitat la regularització. La cinquena província per habitant. Pel que fa a medi ambient, l'aigua del mar arriba als 28,4 graus centígrads en el mes de juny, per segon any. I al Vendrell, Kenneth Martínez declara més protecció i serveis pel territori. Pel que fa referència al Mundial de Futbol 2026, Espanya passa a vuitens de final amb 3 gols i un Cucurella desfermat. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara. El que han set a portada amb el següent titular. Ciutadania i mercat laboral. 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja a 1.017.000 i més de la meitat ja estan admesos a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del preu interior brut per càpita entre el 2022 i el 2025. D'altra banda, Illa s'assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. I en fotografia de portada tenim el Tour, que ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Per l'Avinguda Gaudí. A més, queda imputada en el cas Leire la directora de la Guàrdia Civil. Moreno, del Partit Popular, és investit amb els vots de Vox a Andalusia. Diumenge arriba una segona onada de calor. I pel que fa al Mundial, Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final, amb un 3-0. Avui amb el suplement tenim el Festival Camp de Mart. I també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre, a les 9 de la nit, al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Torna ara per al punt avui, el qual ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviunallibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que s'observen tot de dones i una de perfil. que, doncs, tenyit de vermell ens serveix el següent titular. Vindran les dones. 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. La ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Pere Bosch i Cuenca. Foc al nord. Un incendi a la Catalunya del Nord atiat per la tramuntana obliga a evacuar més de 3.000 persones. I tenim crònica d'Anna Serrano. Estabilitat en forma de pressupost. També crònica d'Aina Vives. La fi d'una època. Ser més PSIP que PSOE. Fent referència als socialistes de les Illes Balears. D'altra banda, pel que fa a l'esportiu, tenim tret de sortida icònica el Tour a la Sagrada Família. Presentació dels equips en un acte artístic i cultural. Però tenim més titulars, com per exemple d'Òscar Massaguer. Un laboratori mundial i potser insostenible. Anna Carreras. Cap buida. Martí Gironell. Escoltar la mainada. Toni Brossa. El vot inútil. Maria Palau. La traïció. Carme Vidaloguet. La mala salut de la llengua. I tanmateix, que vius que són tots dos, per Jordi Llavina. Pel que fa a l'entrevista, tenim a Oriol Marés. Clarinetista, el que declara: quan les diferències són massa grans, diem que l'altre és incivilitzat. I pel que fa a les estrenes de la setmana, Gael García Bernal protagonitza Magallanes, dirigit per Lab Díaz. Albert Serra coprodueix el film guanyador de la última Seminci. Deixem els diaris d'àmbit local, ens anem amb els d'àmbit més general, anem ara a passar La Vanguardia. El que ens ha de portar amb aquesta fotografia on Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Pel que fa a la política migratòria, Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treballa amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1.100.000 migrants de sense drets, on la immensa majoria en edat laboral. I tenim, doncs, aquesta empujada d'afiliats a la Seguretat Social per la regularització. En fotografia de portada tenim la millor Espanya, que ja està a vuitens de final. La selecció espanyola va vèncer nit a Àustria 3-0 a Los Angeles i va accedir a vuitens de final del Mundial 2026. A l'equip de Luis de la Fuente va fer el millor partit fins al moment i dominar tot el partit. El doblet de Miquel Oyarzábal i Pedro Porro tradueixen la superioritat de la Roja en el marcador i Unai Simón segueix sense encaixar un sol gol al torneig. D'altra banda, el govern manté la directora de la Guàrdia Civil, tot i la seva imputació. Vox entra en la Junta i imposa a Moreno la prioritat nacional. Illa apuntarà la legislatura amb el suport d'Esquerra Republicana i Comuns al pressupost. I pel que fa referència al suplement que fem, la música clàssica torna a la platja. Inclou també les cartelleres de cinema. Marxem amb el Periódico de Catalunya. El que ens ha portat amb aquesta gran fotografia, el que s'observa el bisbe de Vingegaard en el primer acte del Gran Deport davant de la Sagrada Família. Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips doncs, davant de la Sagrada Família reuneix milers de barcelonins. L'administració interpreta que va trigar 48 hores a avisar. El Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. D'altra banda, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. Després de recolzar els comptes, Esquerra Republicana i els Comuns afirmen que és necessari accelerar. I la víctima de la violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació. La jove concedeix al Periódico la primera entrevista després dels fets. A més, Moreno Bonilla és investit a acceptar l'entrada de Vox al seu govern i el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb l'Eire Díaz. Donald Trump converteix el 250è aniversari dels Estats Units en un autohomenatge. I Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització amb 257.000. Per últim, repassem El País, el que ha encetat portada amb el jutge que imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. Mercedes González declararà el dia 16 per obstrucció a la justícia. Sánchez i Marlaska tanquen files amb González. I en fotografia de portada tenim a Oyarzabal, la que abraçava ahir a Àlex Baena, després de marcar en el Mundial de Futbol 2026. Una Espanya de vèrtic posa rumb a vuitens. La selecció supera amb autoritat a Àustria 3-0 en un intens partit amb que dos gols d'Oyarzabal i un altre de Pedro Porro es mantenen doncs imbatibles en el campionat. Un Mundial a la sud-americana amb jugaretes dins i fora del camp. I Bovista, el seleccionador de Cap Verd, que reivindica els països pobres. A més, Moreno cedeix a les exigències de Vox per governar Andalusia. El Partit Popular inclou els ultras en el govern i assumeix la prioritat nacional. D'altra banda, Rússia mata 25 persones en un dels atacs més ferotges a Kiev. I tenim l'increïble rescat a Veneçuela de 8 dies després del doble terratrèmol. Una persona que ha sobreviscut 8 dies sota terra. A més, pel que fa a salut, tenim histèriques o invisibles, així discriminant la medicina a les dones. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
7: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
0: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a vuitens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
9: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
10: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Loren manda en el salón con 90... Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon provecho.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de fer la nostra previsió particular de l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, com sempre recordem, la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, tot i que un cop resolta la incidència de la infraestructura entre Garraf i Sitges, els trens circulen amb demores de 20 minuts de mitjana. Molta paciència una altra vegada a les vies, clar que sí. A la R14, un cop també resolta la incidència, doncs els trens circulen també amb demores d'uns 20 minuts, com també a la R16, R15, R17, també recordem que a la R11, el tren de Barcelona-Sants a Portbou ha sortit també amb una demora d'una hora a causa d'una incidència a l'origen. A la R14, el tren de Lleida Pirineus a Sant Vicenç de Calders també circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una demora del tren precedent. I pel que fa, doncs, a la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, es manté el servei alternatiu per carretera, doncs, des de Barcelona a Far i Puig a Puigcerdà. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa, entre Talassa i Manresa, servei ferroviari de la línia, a més, pel que fa a Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Vicamojons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Vicamojons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei en motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. L'actualitat, el que seria doncs l'actualitat meteorològica del dia d'avui, doncs d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026, i que ens facilita el nostre company en Josep Miró, serà doncs de repetició de la jugada del dia anterior. Doncs avui divendres, sol i cel clar tot el dia, amb algun nuvolal de matinada i res més. La temperatura baixarà una mica, però quasi bé ni es notarà, movent-se entre els 21 i 22 graus de

Setmana sense canvis, amb dies de sol i cel molt clar, on la temperatura no variarà gaire i estarà entre els 21 i 22 graus de mínima i voltant als 31 de màxima, amb humitat i xafogó moderades. Ben feble amb terral al matí i marinades moderades de migjorn a la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol durant tot el dia. I fins aquí la que seria la previsió meteorològica del nostre company, en Joan Miró. Fins aquí el temps.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal, com es presenta el fin del weekend?
1: Bueno, un calor.
0: Sí, oi? Molta calor. Doncs sí. Per això sempre el nostre ventilador, que no falti, clar que sí. Avui quina exacte proposta ens ofereixes?
1: Tal dia com avui, David Bowie va acabar amb la seva fama de Ziggy Stardust, la seva banda més glam, i escoltarem el Ziggy Stardust per acomiadar-nos d'ell.
0: Perfecte, doncs escolta'm, doncs, endavant les atxes i amb aquest Ziggy Stardust amb David Bowie. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana, i si Déu vol, ens tornem a escoltar el dilluns vinent aquí al ventilador, d'acord?
1: Perfecte, fins dilluns.
0: Patronatge, abraçades, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu.

Vinga, vinga, vinga, ara sí, és el moment de començar doncs, a repassar els números de la sort, eh? A veure si tenim sort i ens emportem algun pessic i engreixem la cartera. Ay, qué pelotazo, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo. I comencem, doncs, pel que seria el triplex de la 11, on el número premiat és el 182, 182. La doble de la 11, el número 13. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 34, 39, 54, 55, 60, 68, 69, 73, 76, 80, 83 i 85. Els sortits media, la data premiada va ser la del 20 de juny de 1978 amb el 2 de trèvols. Aquest és el cuponazo, el cupon del dia, clar que sí. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit. Les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en la dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. El cuponazo. El cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui la situació marítima està una miqueta més moguda, o clarament més moguda, que en dies passats. Això sí, amb un dia estable, assolellat, una mica de vent, un vent que serà de mestral ara fins a mig matí, de força 2, puntualment 3, i en una miqueta a garbí abans de migdia, i a la tarda a xaloc, quan es reforçarà amb cops de força 4 i puntualment 5. Això farà que, com dèiem, la mar estigui més moguda. Amb marejol destacable, hi ha hores d'ara durant tot el matí, amb onades de 30-35 centímetres al matí, i a la tarda fins i tot poden acostar-se al mig metre. Per tant, compte avui que la situació marítima estarà una miqueta més moguda que en dies passats i podríem veure algunes banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de signar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 3 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Serrano Baget, situada a l'Avinguda de Barcelona 71-73 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-52-43. 977-67-52-43. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Fit, situada a l'Avinguda Sant Joan de Déu 79, de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-27-38. Repetim. 977-69-27-38. 3, 8.

0: Efemérides. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 3 de juliol d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem, doncs, el 1620, a Ulm, on la Unió Protestant, una coalició d'estats alemanys protestants, signa el Tractat d'Ulm amb l'emperador Ferran II. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1710, a Hannover, Alemanya, on Rússia i el ducat de Brunswick-Lüneburg s'alineen en el Tractat de Hannover de 1710 durant la Gran Guerra del Nord. 10 anys més tard, el 1720, al castell de Frederiksborg, a Dinamarca, Suècia i el Regne de Dinamarca i Noruega signen el Tractat de Frederiksborg, que representarà el final de la Gran Guerra del Nord entre aquests països. Dinamarca va guanyar el control del ducat de Schleswig. I el 1754, a Farmington, a Pennsylvania, George Washington va patir la seva única derrota en la batalla de Great Meadows durant la Guerra Franco-Índia. Amb aquestes que arribem ja al segle XIX. El 1850, al Regne Unit, la reina Victòria rep el cèlebre diamant Koh i Noor. I el 1880 es publica el primer número de la revista Science. Amb aquestes que arribem ja al segle XX. El 1940, atac a Merzel Kebir, també conegut com a Operació Catapulta, que va ser un atac realitzat a Algèria francesa quan un grup de la Royal Navy britànica destruïa gran part de la flota francesa allà ancorada. El 1953, a Pakistan, Herman Bull aconsegueix fer la primera ascensió al Nanga Parbat. I el 1965, a Barcelona, els Beatles actuen a la mateixa ciutat. 5 anys més tard, el 1970, es produeix l'accident aeri del Montseny. Un avió de la companyia anglesa Dan Air, procedent de Manchester, es va estavellar al massís del Montseny amb 112 passatgers a bord. Tres anys més tard, el 1973, a Helsinki, a Finlàndia, inici de la Conferència de Helsinki, o Conferència sobre Seguretat i Cooperació a Europa, celebrada a Helsinki entre 1972 i 1975, hereva del Tractat de Seguretat Col·lectiva a Europa, firmada a Moscou el 1954. Però encara tenim més notícies. El 1988 és abatut el vol 655 d'Iran Air al sud de l'illa de Kerch, a l'estret d'Hormuz, per un creuer llança missils nord-americà, provocant l'anorreament dels passatgers i la tripulació. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2006... D'això ja fa 20 anys, a València es produïa l'accident de metro, causat per el descarrilament d'un comboi a l'estació de Jesús, provocant més d'una quarantena de morts i ferits. I més endavant, ja el 2015, el govern balear aprova la derogació de la llei de símbols i l'amnistia dels expedientats per a aquesta llei. El Parlament Balear ho va confirmar el 6 d'octubre. I el 2019, a les Illes Eòlies, el volcà Stromboli entra en erupció i causa un mort i dos ferits. A més, el 2024, Saint-Boulbas, a França. Marc Cavendish guanya la cinquena etapa del Tour de França i esdevé el ciclista amb més victòries d'etapa en la història de la prova. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 3 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit.
3: Y ahora, los tambores.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
6: Radio
7: Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio
15: Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho
22: Radio Cunit. Okay, let's go.
0: Vine al restaurant El Olivo, Port Lounge, Segur de Calafell. El millor tardeo, dissabte de 6 de la tarda a 9 de vespre. Pop, dance, techno, house, 80s, 90s, ecstatic dance, deep house, tardeo. Al carrerín número 1 de Segur de Calafell. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
23: Joyería Castillo.
0: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
23: Joyería Castillo.
0: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
23: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-674561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
0: ¿De qué?
23: De ser feliz.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
24: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara.
25: Los mejores.
26: Sí.
25: Marruecos, España.
27: Sahara.
0: Pub Sam y Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sam y Escalafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol, número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sam y Escalafell.
28: Bonito.
0: Bar La Piña.
28: Todo
5: todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa, tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
0: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit.
6: Churrería Velo.
24: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
6: Velo.
24: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com...
6: Velo.
8: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats... Es neteja peix... Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança. Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
10: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición?
10: Hablando con cualquiera.
0: Pues ven al Bar La Cova.
11: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona. Especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia. Fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit.
12: Loren manda en el salón con 90.
11: Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
12: La Diligencia.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: el Santoral i aniversaris.
1: Ep, què és això, què és això? No, home, no, aquesta és la sintonia del Cunit del Dia. Nosaltres volem la del ventilador. Vinga, som-hi! Ara, ara!
0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, doncs, el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a dori i a dret, a tots i totes, xatos, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral. Rebassarem els aniversaris dels famosetes i com a nostre bé serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només tu, també convidem no només els nostres oients, ni els cunitencs ni cunitenques, sinó també el nostre turisme.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674918. 977-674918.
2: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: I també tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Busca'ns i aquí trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el ventilador, sí senyor, que sempre serveix per fer-te marxar la calor. Recordeu, doncs, que els afortunats i afortunades que participin s'han donat numeret al qual entraran al sorteig de molts i molts regals que, com sempre, ens faciliten els nostres patrocinadors, eh? Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bijuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bé molt nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, dos esmorzars, al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, també un esmorzar per dues persones al carrer Conca de Barberà, número 13. I a l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones, al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopre directe, a l'Adito de la Diligència. Sí, la Diligència, el que també ens ofereix dos vermuts. I la Peixateria Cunit també, cues de ràbia, ampolla de caldo. El que anem per Nadal. La Xurreria Belo ens ofereix un suís per dues persones, amb xocolata en nata, eh? Xurreria Belo, xurros també o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, de la mateixa de la policia local. Xurreria Belo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge, al carrer Major, número 6. I la Braseria Hípica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. En visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Camisseria Jaguarà, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona, 185. I el Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. I el local social al Castell, també un sopar per dues persones, a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. També al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La panaderia Núria també ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga. I també tenim un sopar per dues persones al local cortesia de la penya bètica de Comaruga, al carrer Víctor Català número 4. També la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I al Saborear, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Popopolla Loco, un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, consumició gratuïta en espera de la teva comanda. I la discoteca Lou també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. I el Racó 2 també ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fet a l'avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones a l'avinguda Mediterrani cantonada avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, una invitació per dues persones a costar mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no ho trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, clar que sí. I ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el santoral d'avui divendres 3 de juliol, on felicitem a Sant Anatolio, Cresto, Dartina, Dato, Eulogio, Eusebio, Sant Felip, Sant Germán, Heliodoro, Irineu, Jacint, Lleó, Marcos, Memón, Luciano, que pareix italiano, Mustiola, Raimundo, Tomàs i Trifó, Moltíssimes felicitats a tots ells, com també al santoral de demà dissabte. Sant Egeo, Albert, Albí, Antonino, també a Sant Aureliano, que millor dir-li Aureli que dir-li... Bueno, en fi, és igual. Deixem-ho, També Santa Berta, Cecidio, Elias, Flavià, Florenci, Innocenci, Santa Isabel, Jocundià, Laurenià, Lucitas, Nanfanió, Oseas, Procospi, Sebastià, Teodor, Ulric i Valentí, Com també doncs volem felicitar el santoral de diumenge, Sant Abel, Agató, Aroa, Atanasi, Basili, Cirila, Ductri, Filomena, Gràcia, Lucía, Marí, Marta, Numeriano, Provo, Cèdula, Simeó, Santa Teresa Màrtir, Sant Tomàs Màrtir també, Santa Trifina, Tròfima, Vallier i Zoe. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, A destacar, demà dissabte, l'aniversari d'Ana Maria Orozco, que en farà 53, actriu colombiana coneguda principalment pel seu paper de Yo soy Betty la Fea. Ana María Orozco Aristizábal, nascuda a Bogotà tal dia com a demà de l'any 73, a la seva carrera com a actriu a televisió ha passat per papers destacables amb Històries de Corazón el 2013, El regreso de Lucas el 2016 i Simona el 2018. Com a curiositats, va néixer doncs el dia de la independència dels Estats Units, el 4 de juliol. I també compleix els anys el mateix dia que Álvaro Uribe, expresident de Colòmbia, el que doncs també des d'aquí felicitem, Doncs bé, doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. Per tots ells, moltíssimes felicitats. I us dedicarem al Megamix de la setmana, com sempre, Doncs per fer boca pel cap de setmana, com sempre, recuperant aquest vell estil, el que reivindiquem, doncs perquè, a banda d'oferir, doncs, aquests efectes espectaculars, també barregen cançons marxoses i també que ens porten al record, ens aboquen al record i, a més també, que fa molt bé per al cap de setmana, per posar-nos les piles, com Déu mana. Sí, senyor, abans que res, recordem, doncs, que la gent que s'ha quedat sense la seva petició musical també s'emporta numeret, li donem el 324 304 Quim Gómez, 315 Jaume Capella, 316 Carles Tolrà, 317 Albert Castillo, amb el 328 Adrià Chamaní, 329 Sergio Palacios, amb el 330 Ima Cross, 331 Josep Macià, 332 Joana Paredes, 333 Eva de la Peña, 334 Zoe Gómez, 335 Fernando Gómez, 336 Juan Pablo Rodríguez, 337 Encarna Archilaga, 338 Juan Fernández, 339 Xavi Checa, 340 Mabel Fontanelles, 341 Fanny Fontanelles, 342 Luis García Carreras, 343 Maricarma García i amb el 344 Paula Luendo. Dieu que sí que tenim números? Sí, és que hem juntat les dues setmanes, eh? I ara sí, anem a escoltar el nostre mega mix de la setmana i marxem, doncs, amb el Caribe Mix de l'any 2000. Ja fa 26 anys, Déu-n'hi-do com passa el temps.
5: Todo el mundo a la pista y a bailar el Caribe 2000.
1: Caribe 2000, la bomba de l'estiu. Segell, Vale Music. Toni Peret, Josep Maria Castells, Quique Tejada. Caribe 2000, aquest és el megamix de la setmana. Aquí, al ventilador. I com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. L'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Vale, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i 1 a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Viu l'estiu a Ràdio Cunit. L'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per real decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santa María vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa María recorda el dominio hongarés a la década del 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores. O sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1, le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya justo havia perdido contra Hungría 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai. What, Bob,

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido. El partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

Trar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprendre anglès a la ràdio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de False Friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, El llac dels cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell,
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu Mole. Talp és Mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu Bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu Turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu Tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu Cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és Fox. Repeat after me. Fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa, ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk, el Jack sempre treu el gos a passejar, i en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix? La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit o we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ell es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now. She is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always wants to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi.
La sisena frase, I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink, o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always o never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs, la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, l'última frase. My sister is o my sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, my sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'OK Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

Senyors i senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana. Tenim ganes de marxa, de juerga, i comencem el nostre primer sorteig del ventilador. Per fi marxar la calor des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim. Rebullant les nostres platges de la Costa Daurada. Sí, senyor. Recordem que la setmana passada no vam fer sorteig, ja que va ser més curteta, doncs juntem la setmana passada amb aquesta i per fi torna el mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, des de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Moment pel nostre mega sorteig i com no, doncs el que sí farem ara ja serà començar a fer barrejar les boles en el nostre bombo. O sigui que som-hi! Vinga, ahí estàs. Molt bé, ja tenim les boles ben remenades i ara és el torn de començar el nostre sorteig i ho farem, doncs, amb el primer premi. El primer premi d'avui divendres, dia 3 de juliol de 2026. Comencem per la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda Barcelona 179. I va, roda la bola. I cau el número... Ui, mira, número 11. Número 11. 11. On point. Aneu a llominir. És per... Josep. Josep Macià. Moltíssimes felicitats. Tornarà per la clínica dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu aquí a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Aquí va, atenció. Ha caigut la bola. Ui, mira, 100... A veure què posa aquí. 123, això, 123. 123. 123, eh? 1, 2, 3, tararí com sí, com sa. 1, 2, 3, tararí com sí, com sa. I ahí està. Atenció, se'n va cap allà. Montse. Montse Pérez, moltíssimes felicitats. Alma Music, sí senyors, Alma Music, una classe de cano ve de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume, sobre el número 19 de Calafell Platja. I va, atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 276. La 276, 276, 276, eh? 276 points. I li vull llominir, serà, serà, marxarà cap allà a Alma Music, a aprendre a cantar o a tocar la guitarra, eh? Atenció, perquè és per... Joana, Joana Paredes, moltíssimes felicitats! Ara és el torn de bemol nou, sí senyor, bemol nou, a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I va, atenció, una altra bola que cau i és la número 339, just cap al final. 339, 339, 359. Trois neuf points. El de Guayomini serà, serà. És per, atenció, atenció, és per... Xavi! Xavi Checa! Moltes felicitats! Vinga, va, que només portem 5 minuts i això està que trona, que no para, sí senyor, eh? Vamos para bingo, seguim amb el nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Ara és el torn de Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Rusa. Atenció, roda la bola... Caigut la número... Atenció, la número...
319, ja el tenim aquí al costat, eh? Trois en neuf points, eleu el llumini, serà? S'emporta el llibre. Francesc Giral, moltíssimes felicitats. Tornada per la joieria Castillo. Des d'aquí ens saludem a la joieria Castillo, tot el seu personal, eh? A la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia, i, bueno, i també, com no, a la CEC, eh? A l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Recordeu que comprar Cunit té premi. Més de 600 premis pel sorteig final el dia 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nàdia Farhi, al que sortejarem un fantàstic creuer per dues persones, eh? Això sí, caldrà respondre en directe a la trucada de Ràdio Cunit, eh? Si responeu, us emporteu aquest fantàstic creuer, i si no, doncs serem al següent, eh? Doncs ja ho saps, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador, eh? Doncs rasca i guanya, i si no tens premi, doncs conserva'l, perquè amb el número que corre doncs entraràs al sorteig d'aquest fantàstic creuer per dues persones, cortesia de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb Ràdio Cunit, Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit, eh? Bé, doncs des d'aquí saludem a la joieria Castillo, una de les integrants també i presidenta de l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, el que ens ofereix aquest detall sorpresa i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 38. Moc, atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 173, 173, 173, eh? 11, 3, 1, marxarà cap allà, cap a la joieria Castillo. Atenció, atenció, perquè és per... és per... Sílvia, Sílvia Calafell, moltíssimes felicitats! I marxem ara amb Samis Calafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 142 142 142, eh? En 4 10 points. Serà qui marxarà cap allà, cap a Samis Calafell. Atenció, atenció, perquè és per Adrián Sánchez, doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, Sant Hilari, cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi. I ara és el torn de la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat de secret de proteïna per a dona, eh? I que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 15 de Cunit. Com allà, atenció a veure què cau aquí, quin número, i és el 213, el 213, 213, eh? 2, 1, 3, com sí, com sa, eh? A la Ullumini, serà, i marxarà cap allà, cap a la perruqueria Harmony. Atenció, atenció, perquè és per... és per... Francesc Navarrete. Moltíssimes felicitats. I seguim. Ara és el torn de Doner Pita Palas 2. Doner Pita Pitare. Doner Pita Palas 2. No és un hotel, és un kebab, eh? Doner Pita Palas 2. Ja m'arriba la flaire des d'aquí. Saludem al Munir, eh? Al Hasif i a tota la companyia, tota la parròquia del Doner Pita Palas 2, el qual ens ofereix un fantàstic durum kebab. I que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. Moc, atenció, roda la bola. Pues mira, ha caigut la número 285, 285, 285, eh? 285. Ahí le voy a mini, es per... A veure, el tenim per aquí.
Sona el pit de pales 2. Atenció, atenció. Perquè és per... És per... A veure... És per... Ahí estàs! Àngels! Àngels Lorca! Moltíssimes felicitats! I ara... La Marina està morena! La Marina està morena! La Marina està morena! I per què està tan morena la Marina? Perquè es troba al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, ens ofereix, atenció, dos esmorzars! Foc, atenció, roda la bola! I mira quina cau, atenció, És la número 306, la 306, 306, 3, 0, 6, point. El de Guillomini serà. A veure qui marxarà cap allà, amb el 306, la Marina se'n va a la Juanita, la Juanita se'n va a la Marina se'n va a la Juanita, Juanita Rísquez, moltíssimes sol·licitats. I ara és el torn del Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. Foc, atenció, roda la bola. A veure què cau aquí. Ui, mira! El 99, el 99.9, allora... A veure, mamma mia, a veure qui se'n va cap a la Bar La Pinya. Atenció, perquè se'n va cap allà. A veure, que no el trobem. Aquí. Mira. Noelia. Noelia Cendra. Moltíssimes felicitats i bon profit, I ara és el torn d'El Olivo. El Olivo Restaurant Lounge, aquí al port de Segur de Calafell, al carrer Rit número 1, ens ofereix un vermut per dues persones. I atenció, roda la bola. I mira... Ha caigut la número 43, la 43, 43, 43 punts, alhora. A veure qui se'n va cap allà. Amb el número 43, El Olivo. Resta en l'anxa, que des d'aquí saludem al José, a la Cristina, i a la Conchi, al Toni, a tot el personal de l'Olivo. Que bé que es menja, que bé que s'està, que bé que es disfruta, que bé que se'n va cap allà. Doncs se'n va. Dori Caballero. Felicidades i buen provecho. I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Aquí a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó per directe, al ladito de la diligència, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. Atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número 87. 87, 87, 87 point. El de Guillomini és per... A veure qui se'n va a la bodegueta. A veure, ai, és per... Susana Flores, moltíssimes felicitats. I ja ho saps, Sant Hilari, cuidadín, qui no se l'acabi, Vinga. Ara marxem al costat mateix, no marxem pas de la plaça, marxem a la diligència, tota la institució. Colón ja anava a esmorzar allà, perquè és del 1400 i pico ja. Déu-n'hi-do, la diligència, el que ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu record predilecte, a l'adito de la bodegueta. Atenció, roda la bola. A veure quina cau aquí. És el número 33. El número 33. El 33, 33, 3, 3, point. El de Guillomini serà.
A veure qui s'anirà cap allà, cap a la diligència, el número 33. 33. Mentrestant, anem a buscar-lo. Des d'aquí saludem a tot el personal, eh? El Renato, a la Marina, el Renatín, el Marcel, eh? A la Mabel, bueno, en fi, a tothom, eh? Escolta'm, que bé que ens tracten a la diligència, que bé que ens ho passem, sí senyor, eh? I atenció, perquè diligencios, diligències i diligències, el guanyador és guanyadora, guanyadore, Blanca, Blanca Martínez. Moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la peixateria Cunit, eh? Sí, senyor! Pescaderia Cunit, no limpio pescado. Pescaderia Cunit, si ya lo sabes, si tienes una cena elegante, cómprate un bogavante. Si es de gala, una cigala. Pescaderia Susana... Ay, Susana no, Pescaderia Cunit. Això, Pescaderia Cunit, eh? Ens ofereix cues de rap i també una fantàstica ampolla de caldo. Atenció, roda la bola. A veure qui se'n va cap allà. Ha caigut la bola número... 100. 100, 100, número 100. Número 100. 100%, número 100. 100, eh? Un segon, segon point. Que llevo jo mini, serà, serà. Marxa cap allà. Ingrid, Ingrid Ortiz. Moltíssimes felicitats. I atenció, perquè ara és el torn de la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix, atenció, eh? Un suís per dues persones, que és xocolata amb nata. Xurreria Belo. Xurros o poles també per dues persones. Xurreria Belo. A veure, que no ho he sentit, eh? Vinga, tots junts, atenció. 3, 2, 1. Xurreria Belo. Ara sí. Al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Belo. Molt bé. Aquí a davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Vinga, vinga, vinga. Oh, que atenció, roda la bola i se'n va cap allà. El número 299. El 299. 299. Xurreria Belo. Atenció, aquí se'n va la xurreria Belo. A veure, a veure, a veure. És per, és per... Encarna, Encarna, però l'Encarna la ves, és, eh? Encarna la ves. Moltíssimes felicitats i a sucar els xurros, som-hi! Ai, la xocolata estava tan calenta que tan calenta me la vaig cremar. Sabeu per què? Sabeu per què me la vaig cremar? Perquè la xocolata estava calenta. Bueno, en fin, ara seguim, seguim, doncs, amb el nostre ventilador, el fem girar, i amb el nostre bombo, el nostre conitejador, amb el ventilador, eh? Aquest mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, des de Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis i l'oficial del Penedès Marítim. Ara, doncs, marxem i ens relaxem amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o també de massatge. Aviam, aviam, que surt aquí. Ha caigut la bola número 139. La 139. A 139, eh? El de Guillemini serà, serà, i marxarem cap allà. Qui se n'anirà cap allà? I ens relaxarem amb un Ananda Yoga Studio Cunit. A veure, és per... És per... Lina! Lina Zarra! Moltes felicitats! Hei! Ale, ale! Oh! Braseria Hípica de Cubelles. Ara és el torn, sí senyor, el que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31, la Braseria Hípica de Cubelles. Vals aquí, vinga. Ui, ui, a veure què surt aquí. A veure, a veure, a veure, la Braseria Hípica de Cubelles. Se'n va el número 64. 64, ale, ale, Totano. 64, Totano. 64, ale, ale, ale. A veure, a veure. A veure qui se'n va cap allà, el número 64. Cavalcant, cavalcant. I seguim, doncs, rodant.
El número 64, el 64, 64, 64 fois, el guanyo ministerà és per... Marta, Marta Palomo, felicidades y a disfrutarlo. Sí, señor. I seguim cavalcant per les zones de la 107 de l'FM. Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Sí, senyors, la carnisseria Jaguara, el que ens ofereix 1.000 quilos de carn picada. Atenció. Qui serà? Atenció, atenció. Recordeu que la carnisseria Jaguara es troba aquí a l'Avinguda Barcelona 185, davant mateix de la, de la policia, de l'Ajuntament de Cunit, això. Ai, ai, ai, vinga. Ah, mira, el 199, 199, a veure qui se'n va a la carnisseria Jaguara amb el mig quilo de carn picada, tu, escolta. Ai, ai, quina gana. Ah, aquí el tenim, mira, el Sara, Sara de las Heras. Felicidades y a disfrutarlo, claro que sí, como tú quieras. Ara és el torn del pollo, el pollo a la brasa al sol, el pollo a la brasa al sol, a l'Avinguda de la Font 86, ens ofereix un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. ¿Quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ay, ay, ay. Atención, que ha caigut la bola número 109, 109, 109, on 0.9 point. 90 números enrere, se'n va cap a la... cap a la brasa al sol, eh? Ai, ai, ai, ja pots començar a pensar si vols pit o cuixa. Tu què vols? Jo vull tot. Bueno! Sí, senyor, és que és un pollastre sencer, sí, senyor, eh? Mira, se'n va cap allà, s'emporta el pollastre Juan Pablo Rodríguez. Felicidades y a disfrutarlo. Marxem ara a la cova del Gorka. Sí, senyors, eh? Aquí al carrer Miquel Utrillo, número 4, eh? Ens ofereix un vermut per dues persones. I atenció, campana i s'acabó. Qui s'anirà a disfrutar de debò? A la cova del Gorka, el número 98. 99, 98, Nef 8 point. A veure qui se'n va cap a la cova, cap a la cova. A veure, a veure, a veure, l'antiga cova d'Ibiza. La cova. Lalo, Lalo Sendra, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. A disfrutar-lo, Lalo. Ja marxem al local social, al castell, el que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la noia. I atenció, roda la bola i cau cap a un servidor. Atenció. I és el número 205, el 205, 205, eh? 205 points. Ahí le voy a mini, serà, serà. Qui més serà cap allà? Cap al local social del castell. Des d'aquí saludem al Manolo, a l'Encarna, a l'Àfrica. Bueno, en fi, a tota la gent, a la Laia també, al Toni. Bueno, a tot el personal del local social del castell, eh? Que apareixerem d'anar un dia, que encara no hi hem anat. Escolta'm, i ens ho passem d'allò més bé, perquè, a més, a banda de menjar d'allò més bé, també hi ha unes vistes espectaculars, eh? El local social del castell, sí, senyor, se'n va cap allà. Natalia, Natalia Alba, felicidades y a disfrutarlo. I ara marxem al bar Casa Carminya de Castanyaire, bar Travesses. Sí, senyor, bar Casa Carminya. Que bé que es menja el bar Casa Carminya. A més, pots anar a veure el futbol, les motos. Què més vols? A primera línia de platja, eh? Bar Casa Carminya de Castanyaire ens ofereix, atenció, eh? Un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres aquí al Passeig Marítim número 5 de Cunit. Atenció, roda la bola. Ui, mira, número capicua, el 101, 101, 101, 101, el ullo mini, serà, serà, qui mal serà cap allà, que va al bar Casa Carminya. Ai, ai, a veure, a veure, a veure, qui se'n va cap allà, és per...
Àngela, Àngela Santa Maria, te'n vas al bar Casa Carminya. Bon proveït, tu! I ara és el, la pizzeria, na, na, na, na, na, pizzeria, na, na, pizzeria, na, na, na, na, na, na. Ai, ai, ai, la pizzeria, aquí, molt me piace la pizza. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, pizzeria, na, na, pizzeria, na, na. És el torn de la pizzeria, na, na, al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Ens ofereix una pizza per dues persones. A consumir local, eh? Que atenció, roda la bola i se l'emporta la número 315, 315, 315. Allà en qui se'n va la pizzeria, nanà. Atenció, atenció, serà, serà. Està cap al final, serà, serà. Carolina, Carolina Fernández, Carolina, pizzeria, Carolina. Bueno, moltes felicitats, i a disfrutar-lo. Ara és el torn de la cafeteria Núria. Sí, senyors, la cafeteria Núria, situada al carrer Víctor Català, número 4 de Comarruga, ens ofereix un esmorzar per dues persones. I atenció, roda la bola. I cau la número 45. 45. 45. 45 points. Ell de Bolluminis. Serà, serà. A veure, qui se'n va cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... Conchi! Conchi Villegas. Conchi, felicidades i a disfrutar-lo! I ara marxem al local del costat, perquè és el torn de la penya bètica. Mucho Betty, mucho Betty, eh! Mucho Betty, mucho Betty, eh! La penya bètica de Comarruga, al carrer Víctor Català número 4, també ens ofereix un sopar per dues persones. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 215. La 215. 215. Un cinc point. Elevo yo mini. Serà, serà. I marxarà cap allà, cap a la vella bètica de Comarruga. Atenció, és per, és per... a veure, que el tenim per aquí. Sí, no, sí, no. Se'n va cap allà. Marta, Marta Moreno. Felicidades i buen provecho. Mamma mia, come me piace la pizza. Ara és el torn de la pizzeria la gòndola de Cubelles, la gòndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer, el número 18, 18 de Cubelles, eh? Sí, senyor, la pizzeria la gòndola de Cubelles ens ofereix un sopar per dues persones de dijous a diumenge. Mamma mia, come me piace la pizza. Allora... Vado l'acqua, ahí está. Mamma mia. Come piace la pizzeria. La gondola di Cubellas. Una. El numero es el 195. 195. 195. 195. 195. On F5. El de Bolloviní serà, serà. Marxa cap allà. I el tenim aquí al costat. Jordi, Jordi Mauri, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. I seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia. Aquí a Ràdio Cunit, la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. 107.0 FM, www.radiocunit.cat. Ara és el torn del saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Ole, ole, ole, saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Ai, el saborea. Aquí a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns, eh? A veure què posa aquí, de dilluns a divendres.
Moc, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 129. 129 amb 2, 9 punti. Allora, 129. Atenció, perquè se'n va el saborea. Vanessa Sancho, felicidades y a disfrutarlo. I ara és la tonda del popopollo, popopollo. Ai, ai, ai, és que ens hem tornat bojos. Popopollo, popopollo, el popopollo loco. Sí, senyor, qui quieres que te diga? Popopollo, qui quieres que te diga? Popopollo, ai, ai, ai, com estem. I és que ens hem tornat bojos. El pollo loco ens ofereix un fantàstic megalot consistent en pollastre a l'ast, en patates al caliu, amb ampolla de vi, amb pa i amb all i oli. Què més es pot demanar? I tot això aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, el que mentre aspires la teva comanda també tens consumició gratuïta. Toma ja! Mare de Déu, senyor, el pollo loco! Pollo! Ai, ai, ens hem tornat bojos. Sí, senyor, ens hem tornat bojos. Vinga, va! Ara, ara, sí, és sintonia. A veure quina bola cau. Ui, mira, cap i cua. El 343. 343. 343, Trois, quatre, trois, point. Elevo yo mini, serà. Marxa cap allà. Atenció a el popopollo loco. Ahí está, al final. Ahí.

286, la 286, 286, The Wheat 6 Point. El de Bollo Mini serà, serà, marxarà cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... Ahí estàs! Ana Fernández, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. I ara és el tonda, la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós, ai, la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic temple d'art àrab modernista i que es troba precisament a l'Arbós, doncs ens ofereix, atenció, una invitació per dues persones. Recomanem que sigui dissabte perquè també tenim visites guiades i, a més, fan moltes altres actes. Estigues atent a les seves webs i xarxes socials, Ai, ai, ja sabeu on està la Giralda, doncs es troba a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35, de l'Arbós. Atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número 196, la 196, a 196, On Nef 6 Point. Ahí le voy yo, mini, será, será. A veure, aquí marxarà cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... És per... Redoble, redoble... És per... Auris! Auris Ramírez! Felicidades y a disfrutarlo! Ara marxem al Racó Dolç. Sí, senyor, el Racó Dolç, el qual ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cuní. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Capicua, 303. El 303. 303, Trois, ego, trois, tararí, com si com sa. Això està cap al final. El Racó Dolç, atenció, a veure qui se'n va cap allà. És per... És per... Susana, Susana Cadavieco, felicidades y buen provecho. Tornada pel Rincón del Tapeo, el Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred, aquí a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Atenció, roda la bola. I ha caigut la número... Ui, mira, els tres palets. El 111. 101. No, 111. Ui, ui, ui, com estem, 111. 111. 111 punto. Alhora. Oh, oh, oh, oh, pua. Creu jo, mini, serà, serà. Marxa cap allà. Atenció, és per... Josep! Josep Macià, moltíssima felicitat! Tornarà per Dinàmica, Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i de Geltrú. Ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I atenció, roda la bola. I cau la número... 134, la 134, a 134, a 134, amb 3, 4, i bueno, ja no ja sabem ni quin idioma fem, ja. Adéu, senyor. Ai, com es nota que és divendres, tu, i que la calor apreta ja. Atenció al 134, 134, a 134, és per... Rosa, Rosa Llop. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo de debò. I atenció, perquè ara ens arriba l'Hotel Àdia, un fantàstic megapremi, l'Hotel Àdia, sí senyor! Un megamenú per dues persones, el que trobareu aquí a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. ¡Bueno! Atenció, roda la bola!

número 305. Uy, 305. 305. 305. 305, 305, eh? 305 points. Elevo jo mini, serà, serà. I marxem cap allà. A l'Hoteladia es trobarà cap allà. Atenció, és per... És per... Juan! Juan Macías! Moltíssimes felicidades! Com podeu advertir... Ara estem regalant els números per separat perquè ja no tenim la pel·lícula Fantasma, per tant, igualment els oferim, però per separat, eh? Anem ja per l'últim premi del mega sorteig de premis d'avui divendres 3 de juliol de 2026. De seguida, des de la ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Penedès Marítim, des de Ràdio Cunit, eh? Ara és el torn del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, a tota màquina, sí senyor! El Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova ens ofereix una invitació per dues persones i que trobareu aquí, al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. Ja ha caigut la número... 63. Número 63. 63. 63 points. El de Bollo Mini serà, serà. A veure qui marxarà cap allà. Amb aquesta fantàstica museu, amb una col·lecció imparable, doncs, també de màquines de vapor impressionants, eh? Com, per exemple, la del Centenari, eh? La primera que va circular a tot l'estat espanyol, eh? A la Península Ibèrica, vaja, entre Mataró i Barcelona. O no, Barcelona-Mataró, eh? A veure, a veure, a veure, qui se'n va cap allà. Número 63. És per... És per... Ahí estàs! Adrià! Adrià Méndez! Moltíssimes felicitats, sí senyor! Com també doncs volem felicitar tota la resta de gent que ha tocat premi aquesta setmana, sí senyor, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats i com doncs també moltes gràcies a tots i totes per participar al llarg d'aquestes dues setmanes. Recordem que la passada no vam fer sorteig, l'hem juntat amb aquesta i per tant, doncs, com sempre diem, la setmana que ve més i millor des de la vostra sintonia, des del ventilador, sí senyor! Com no, doncs, des d'aquí animem a tota la gent que li hagi tocat premi, que ja poden venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, el que són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Ai, ai, campana, sí senyor. Vinga, som-hi. Els guanyadors del megasorteig de premis del ventilador d'aquí de Ràdio Cunit d'avui divendres 3 de juliol de 2026 són: a la Casa de l'Oro se'n va Josep Macià, a la Clínica Dental de Cunit Montse Pérez, a Alba Music Joana Paredes, a Bimol Nou Xavi Checa, al llibre Mi Muntanya Russa de Vanessa Sancho, Francesc Giral, a la Joieria Castillo, Sílvia Calafell, a Samis Calafell, Adrián Sánchez, a la Perruqueria Harmony, Francesc Navarrete, a Dona Herpita Palas 2, Àngels Lorca, a la Marina, Juanita Rísquez, al Bar La Pinya, Noelia Sendra, a El Olivo, Dori Caballero, a la Bodegueta, Susana Flores, a la Diligència, Blanca Martínez, a la Peixateria Cunit, Ingrid Ortiz, a la Xurreria Belo, Encarna Navés, a Nanda Yoga Estudio Cunit, Lina Zarra, a la Braseria i Pica de Cubelles, Marta Palomo, a la Camiseria Jaguara, Sala de les Heres, a Pollos a la Brasa al Sol, Juan Pablo Rodríguez, a la Cova del Gorca, Lalo Sendra, al Local Social al Castell, Natàlia Alba, a Casa Carmiña de Castanyeira, Àngela Santamaria, a la Pizzeria Nanà, Carolina Fernández, a la Cafeteria Panaderia Núria, Conchi Villegas, a la Penya Bètica de Comarruga, Marta Moreno, a la Pizzeria La Góndola, Jordi Mauri, al Saborea, Vanessa Sancho, al Pollo Loco, Mari Carmen García, a la Discoteca Lou, Ana Fernández, a la Giraldo de l'Arbós, Aulis Ramírez, al Racodols, Susana Cadavieco,
al Rincón del Tapeo 2, Josep Macià. A Dinàmica, Rosa Llop. A l'Hotel Àdia, Juan Macías. I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, Adrià Méndez. Doncs moltíssimes felicitats, com dèiem, a tots i totes, ja sabeu, doncs podeu venir a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 de migdia. Els tiquets són personal intransferibles, han de, doncs, han marxar, doncs, han de funcionar amb el vostre DNI, i personal, i penseu, doncs, que també caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'acomiadar el nostre ventilador d'aquesta setmana, però emparar-vos que ens tornem a retrobar, si Déu vol, en directe al vinent, al proper dilluns vinent, doncs com sempre a partir de les 10 de matí, des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Asens, el qual ha tingut el plaer de compartir aquesta estona de ràdio amb tots vosaltres, però no us deixa, perquè ara a continuació seguim amb molts més continguts des de la nostra sintonia a l'informatiu i moltes cosetes més dins de la nostra programació estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit amb el nostre ventilador i amb el que, faci falta, clar que sí, home. Des d'aquí un servidor us saluda, desitjant que passeu un molt bon cap de setmana, molts petonets i abraçades, i a disfrutar-lo, clar que sí, i que vagi de gust. Siau!

0: Uf, quina calor.
1: Doncs escolta el ventilador.
0: Tots els dies a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
0: Amb Jaume Sens.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit.
2: 107.0
1: FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 3 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Des de l'Ajuntament de Cunit volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció, feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sescebes, és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. Amb aquesta notícia obrim, com també amb d'altres que van sorgint a través de la nostra redacció, i és que el passat dissabte, dia 27 de juny, es va celebrar la tercera edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit. Aquesta tercera edició ha comptat amb gairebé una cinquantena de curtmetratges presentats durant el període d'inscripció. El jurat, que estava conformat per Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, Patricia Salvi, productora i actriu, i Ivan Loma, estudiant de cinema i guanyador en anteriors edicions, van tenir-ho força complicat a l'hora de valorar les obres, donat a la gran quantitat i qualitat que enguany presentaven els curtmetratges inscrits. Es van poder visualitzar a la gran pantalla els 16 curtmetratges seleccionats per competir, 8 per la categoria d'independent i 8 per la categoria d'escoles de cinema. Els premiats per cada categoria han estat: primer premi, secció Escola de Cinema per Reflexión de un Dios a un Mortal, de Mario Latorre; segon premi, secció Escola de Cinema per Niñata, d'Eduardo Amado; tercer premi, secció Escola de Cinema per No sé què fer, de Xita Tiagi; primer premi, doncs, secció independent per La Pubilleta, de Dan Bravo; segon premi, secció independent per 9-16, de Pablo Balboa; i el tercer premi independent per Lo que nunca te dije, d'Adrián Portillo. A més, el festival va atorgar també 5 mencions especials als següents curtmetratges: Com a casa en lloc, de Josep Maria Domènech; La última jugada, d'Àlex Lorenzo; El foco caído, de Miguel Ángel Dionisio; El murmullo del agua, de Yuval Camín; Allò que tenim, realitzat per l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit, en el marc del projecte Reacciona. L'alumnat també es va endur unes entrades de cinema gràcies a la col·laboració de Ocine. Des de l'organització es vol agrair a totes les persones que van participar i animar-les a presentar nous projectes a la propera edició del Films Cunit, així com també encoratjar-les a aquells o aquelles joves cineastes que encara no han mostrat el seu talent en públic a fer-ho visible. I amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els Arxius i el Tour Pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a participar-hi aportant fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Recordem també que la policia local informa que el proper diumenge, doncs, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour de França també recorda Jaume Cassanyes, hi havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció i és que Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en el que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes han corregut doncs, la prova explicant que és una vivència única per a ciclistes i pels espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins cobrint el Tour com a periodista narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 425, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Ja llavors era un espectacle. Avui, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats que fa algú superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 tours de França, el 1976 i el 1977, i llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que enginyar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan les redaccions dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses de cotxe, de lloguer, per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un Tour. El van trucar des de casa i li van dir que havia tingut un nen. El cotxe dels periodistes sempre doncs, havia d'anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa a través d'un canal de ràdio intern que el Tour narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics equips com el CAS, el TECA, el Supercer, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Zubero o Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coincidíem en molts llocs. Ens explicava que com havia anat doncs, l'etapa per poder il·lustrar les seves cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia, a l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, al qual menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè hi havia carreres per utilitzar-la i guanyar l'exclusiva. Una trucada a cobro revertit narrava, doncs, les cròniques per telèfon deletrejant els noms dels ciclistes estrangers. A la redacció ens gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Cassanyes, que va començar doncs, a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven, ja tenien periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van arribar a ser una gran passió per ell. El pròxim 5 de juliol, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana. Avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien un segell de Jugoslàvia, podria complicar-se. Doncs, per sort, no els hi van mirar el passaport. Doncs recordem que les afectacions acollit pel seu pas pel Tour seran la ronda que passa per la C31 aquest pròxim dia 5 de juliol, el que acollit prepara l'organització pel pas del Tour de França, el que la ronda anirà per la carretera C31 que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà obert al tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i el carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. D'altra banda, també Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, doncs realitzat per Guillem Estadella, el que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb el Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mac T. Per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte, dia 4 de juliol, amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns, dia 13 de juliol, a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local també tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit. I de les grans cercaviles, com per exemple l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors de Hollyfest, amb teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria Deulofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i l'om cremat a càrrec de Son de la Habana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar: la festa major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. I també recordem que aquest dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 de vespre, se celebrarà la 6a edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos Gansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I tenim una conferència titulada Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, a càrrec de Miquel Altadill, escriptor i periodista, el dissabte 11 de juliol a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Amb motiu de la festa major d'estiu, doncs d'enguany hem programat una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla i la família Quadra, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada d'entre 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i que al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des del 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzada pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost. Amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics, l'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie Pim, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera edició, doncs celebrada amb el Fes Humor, la qual ha evolucionat de manera notable. El certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan acunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com la riota amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades pels diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres passat i que es poden aconseguir a través del web oficial del festival a feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. I el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la seva nova seu, valorada en 7,7 milions d'euros, on el ple comarcal, el ple del Consell Comarcal, va aprovar doncs, aquest passat dimecres inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió, com bé dèiem, inicial de 7,7 milions d'euros i que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten doncs, des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebit per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència a la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal completa, doncs, licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·labori en la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa, impulsada per l'associació Eixarcolant, busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut, doncs, diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservin llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni immaterial que complementa el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espai de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha posat possible, doncs, gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció a la nostra comarca, el Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també hi pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136 i preguntar per Joel mitjançant WhatsApp o trucada o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al 1 milió de viatgers diaris al 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència a Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. Una notícia que ampliarem en properes edicions aquest mateix informatiu. Com també a la nostra comarca, qual encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita perjudicials per la salut. Un tema que també ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però encara tenim més notícies. I és que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals d'espectacles que dinamitzarà les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc avui, dia 3 de juliol, i també els següents dies, 17 i 24 d'aquest mes, a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà avui amb l'actuació de les Loques del Panda. Continuarà el 17 de juliol amb Tributo a las Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I per demà dissabte tenim una sortida patrimonial, les Masies de Cunit. El punt de trobada serà a la Masia de Cal Segú a 6:45 del vespre. Cal reserva prèvia al 977 67 47 77 977 67 4777 o bé posa't en contacte a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I dilluns, dia 6 de juliol, també a les 11 de la matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic, el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, si ets autònom i vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I marxem al 3 de 8, ens centrem en el món del vi al Cava, on Joan Jové, president de Jové i Camps, rep la medalla del treball, president Macià. El guardó li serà lliurat al Palau de la Generalitat el dia 6 de juliol. Dimas Vilella també s'incorpora a la marca col·lectiva Corpinat. Ja són 23 cellers integrats al projecte. Unió de Pagesos es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent dramàtic de raïm. El descens del consum de vi i cava fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. S'encén la llum d'alarma. La previsió d'excés de raïm a la verema d'enguany genera preocupació. D'altra banda, la Ruta del Vi del Penedès commemora els 25 anys amb una festa de celebració al celler Mas Rodó de Mediona. I nou èxit de públic a l'edició d'enguany de la Nit dels Xarel·los. També Recaredo presenta el projecte de Corpinat Infinit i Freixinet és reconeguda entre les 100 millors empreses per treballar a Espanya. A més, la denominació d'origen Penedès tindrà dos reglaments independents per als escumosos i per als vins tranquils. I la nit d'Enologia 2026 ha premiat el talent i les trajectòries personals en el sector. També Marta Vidal és la nova presidenta de la denominació d'origen Cava. Adrià Rabadà deixa la presidència del Castell d'Or. I tenim avanços en la gestió de la sequera a la vinya. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens. Ara us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
4: El temps amb Josep Miró. A Ràdio Cunit.
5: Hola, bon dia. Avui el temps es presenta molt estable, molt semblant al d'ahir i de ple estiu, amb domini del sol amb cel clar la major part del dia i tan sols hi ha hagut algun núvol alt a primera hora del matí amb tendència a anar desapareixent. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat una miqueta, s'ha adormit prou bé, entre 21 i 22 graus de mínima, però hi haurà molta contrast entre la nit i el dia, i la màxima avui estarà al voltant dels 30 graus arran de mar i de 31 a 32 a l'interior del terme municipal de Cunit, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble, aterrà a la primera hora del matí i marinada de migjorn o garbí, més reforçada al migdia, fent que la mar hi hagi marejol. Demà tot continua igual, amb un dia més de sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 22 o 23 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí la tarda, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge El temps serà estable i repunta la calorada. De fet, hi ha un avís, un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor entre diumenge i dimecres. I el té amb un temps estable, amb algun núvol baix a primera hora del matí, circular la resta del dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, però la màxima podria passar dels 32 o acostar-se als 33, amb una humitat i xafogor moderades, ben feble, amb terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
3: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
2: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
5: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat, fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
2: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
5: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
6: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
2: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
5: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
2: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
5: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
2: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
7: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
2: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
8: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabava, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i a Cruïlles, però ara mateix També ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent, i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí, i que encara, a hores d'ara, la carretera GI-660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
3: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
8: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
2: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us ho hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
5: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
5: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
2: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio, des del portaveu, en declaracions a la xarxa.
10: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitats.
9: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
11: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
9: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
2: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
13: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
12: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
1: Notícies en xarxa.
2: És un altre dels titulars destacats a la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
15: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
16: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
14: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
2: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
5: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
17: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
5: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
18: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
5: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
2: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafanye.
19: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
20: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos, o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
19: Paniques també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui.

0: 10 de Protecció Civil.
1: I 3 ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les 6 persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
2: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
3: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
2: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor, Ramon Soler.
5: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templari, on l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
4: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Estem amb Brian Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Brian Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
7: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de que salós hem venut.
1: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
0: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
8: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
0: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant,

0: S'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
2: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
3: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
2: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
4: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo, sobre todo, y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
2: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
5: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
2: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
1: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Nutrició amb Laura Crosas.
11: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua. però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombra, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombra principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats del Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. 7a mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca de Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa a la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Oh, hola, hola, bon dia des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció que encara tots un veig a vora les dues al migdia és el que ens preocupava més i que ens concentraran més esforços que són evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més per les forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin un marc de dues hores doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans de les aïllades que es troben en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és doncs això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis a les localitats que són prop al port perquè no entri el fum als domicilis, i també han explicat que la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius el que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà. Es preveu que al llarg de la tarda doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les hectàrees cremades, i que doncs, des de les 4 també es comença a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que hores ara crema aquí al matí de la Navarra, que aquest municipi no només la Bisbal d'Empordà, sinó que també s'han enviat alerta a altres llocs de l'àrea.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres, de seguida que podem. Intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies doncs, de molt alt risc d'incendi degut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a 13 aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
17: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
16: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
4: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
18: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i d'altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
4: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
19: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
20: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
19: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:45 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
4: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijoan.
21: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Assaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la immigració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació, ara fa uns dies, d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astorga per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als 3 incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França, ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de per etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 9:15 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:15 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
11: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
16: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Daddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, als músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, als nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: To do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica, que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP, Bruna's Color Garden, i li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem al mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Lynas. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio, al costat del galliner de Country Shack Radio. I et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com. Descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vagua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti, una altra de les artistes que ha volgut compartir el seu art amb nosaltres en aquest tancament de temporada. La Bridget ens obria el cor per explicar-nos la història que s'amaga darrere de les seves lletres. Una vida marcada per la superació, des de molt petita, quan va haver de patir la pèrdua de la seva mare amb només 11 anys, una ferida que et marca a foc. I ara, la vida l'ha tornat a posar a prova, enfrontant-se a una greu malaltia. Però la Bridget té una medicina infal·lible, la seva música. Ens explicava que s'està recuperant i tirant endavant precisament gràcies a les cançons, escrivint i cantant. A ella no li interessa la fama, ni les llistes d'èxits, ni els diners. Ella fa música amb un únic propòsit, gairebé com una missió de vida: fer feliç la gent i transmetre un bri d'esperança a qui ho pugui necessitar. El tema que ens ha enviat reflecteix tota aquesta llum i aquesta força. Es titula Another Way. Bridget, des d'aquí et desitgem una total i ràpida recuperació. Gràcies pel teu exemple, per la teva valentia i per aquest regal en forma de cançó. Thank you so much from the bottom of our hearts, Bridget. Stay strong.
7: Hello everyone from Country Shack Radio. My name is Bridget Benanti, and I grew up just outside Prince George, British Columbia in Canada. I currently live just outside New York City in the United States. I'm a singer and songwriter and multi-nominee for Texas Sound International 2025. I originally got into music as a child when my mother taught me piano and guitar, and I used to sit at her knee and listen to music from all around the world. Sadly, she passed when I was 11 years old. And 3 years ago, I got sick and I started to pour my feelings into lyrics. And I never thought anybody would actually listen to me. I was originally a photographer and an artist, and I started posting it on YouTube, just hoping it would help even one other person. And somehow I ended up in getting into music and being heard by thousands of people. And I'm so blessed for my journey. And I look forward to hopefully touching other people's lives. And I'm not in this for touching other people's lives. And I'm not in this for the

0: Ramon, maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració perquè la següent cançó ens ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas, i és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creu a l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix de sastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaillet. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe, des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup, mon ami, d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaillet i el seu Champagne in a Dixie Cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, a Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí,

El panorama del country l'americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsomes Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. No, és un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

0: those that forgot the roots of country music.
1: Playing all-time favorites.
2: Music City.
3: I continuem buidant aquesta bústia de la temporada que tantes i tantes sorpreses ens ha regalat durant aquests mesos de ràdio. La següent artista que s'ha volgut sumar a la festa de comiat ens ha fet arribar un autèntic caramel per les orelles dels amants del so més autèntic. Anem a escoltar la Lynef Newland, que ens ha enviat una peça titulada Throwing Good Love After Bad, una cançó que recull l'essència més pura del gènere, parlar de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat. O com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Lynef, thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdie Nichols. La Birdie s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdie, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar al costat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat i ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga fora, tristeses, amunt els barrets i que es noti el ritme. Així sona la Yvonne Munro.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org. Yo tengo una...

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Bye.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.
7: Bonito.
3: Bar La Piña.
7: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
7: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
7: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
7: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
7: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
7: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
7: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta. Te sonarán a surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, especial pita, falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos, Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Cada CIU, salta y viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
5: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon viñas veñe, bon viñas veñe, bon viñas veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PND.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Torre.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0. Dexter Ferrui, tate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: otra cosa. Anunnaki.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Eller old sommerhit, tror jeg.
4: Rikspillere?
3: Jep.
5: Lyric-video?
3: Jep.
5: Saxofon?
3: Jep. Kronverket? Spansk tekst.
5: Oh,
3: check it out.
5: Nice. ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
3: Sí.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM. La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Agatha.eu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
7: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, tate.
8: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

like to play the Spanish boys. Son machos. Vámonos de fiesta.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617 58 43 20, 617 58 43 20.

0: 94320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa al sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa al sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Dar la Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuá y paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
2: Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único.
7: rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.